0: El violinista Joshua Bell i el pianista Jeremy Denk han interpretat la sonata per violí i piano número 1, opus 75, de Camille Saint-Saëns.
1: Catalunya Música.

Us oferim tot seguit el quartet de corda número 3 en si bemoll major, opus 67 de Johannes Brahms. El sentirem a Catalunya Música en la versió del quartet Casals.

0: Era el so del quartet Casals, que interpretava el quartet de corda número 3 en si bemoll major, opus 67, de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir ara la cantata Alexander Nevsky, opus 78, de Sergei Prokofiev, en la versió de la mezzosoprano Elena Obratzova i el cor i l'Orquestra Simfònica de Londres dirigits per Claudio Abbado.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música us convidem ara a sentir el concert per a piano i orquestra número 27, Kegel 595, de Mozart, concert en la tonalitat de si bemoll major, que sentirem amb la pianista Eulàlia Soler i l'orquestra de solistes de Salzburg.

0: La pianista Eulàlia Soler i l'Orquestra de Solistes de Salzburg interpretaven la versió que acabem de sentir del concert per a piano i orquestra número 27 en si bemoll major, concert Kegel 595 de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

I ara la sonata per violí piano en mi bemoll major opus 18 de Richard Strauss ens l'oferiran la violinista Anna Kiko Myers i el pianista Juan de Silva.

Acabem de sentir la sonata per violí i piano, opus 18 de Richard Strauss, interpretada per la violinista Anna Kiko Myers i el pianista Juan de Silva.

0: Catalunya Música.
1: De Johann Strauss fill són els contes dels boscos vianesos, el seu vals opus 325, que sentirem tot seguit, interpretat en aquest enregistrament del 1972 per l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Billy Boskovsky.

Interpretat per l'Orquestra Simfònica de Viena amb Billy Boskovsky al capdavant, sentíem el vals opus 325 de Johann Strauss fill, el vals Contes dels boscos vienesos.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la lletania Kyrie Eleison, de Pere Rabassa, interpretada per les sopranos Magdalena Padilla i Eulàlia Fantova, el cor La Hispano Flamenca i l'Orquestra Barroca de Sevilla, dirigits per Enrico Onofri.

Una de les obres del compositor barceloní Pere Rabassa, que va viure entre el 1683 i el 1767, era la lletania Kyrie Eleison, que ens han interpretat les sopranos Magdalena Padilla i Eulàlia Fantova, el cor La Hispano Flamenca i l'Orquestra Barroca de Sevilla, dirigits per Enrico Onofri.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. Aquest enregistrament del 1989 el protagonitzen el violinista Gerard Claret, el violoncel·lista Lluís Claret i el pianista Albert Atenelle amb l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Edmond Colomer.

Aquest era el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió de Gerard Claret al violí, Lluís Claret al violoncel i Albert Atenelle al piano, amb l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Edmond Colomer.

0: Catalunya Música.
1: La següent obra que us convidem a sentir és la sonata per teclat en mi major Kirkpatrick 162 de Domenico Scarlatti, que interpretarà el pianista Andrea Bacchetti.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: El quartet de corda en la major, opus 20, número 6, de Franz Joseph Haydn, és el que sentirem tot seguit en la versió del quartet de corda Orfeus.

El que sentíem és el quartet de corda en la major opus 20 número 6 de Franz Joseph Haydn, interpretat pel quartet de corda Orpheus.

0: Catalunya Música.
1: A continuació ens acompanya el cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard. Els intèrprets seran el tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.

Hem sentit el cançoner de Pedrell, de Robert Gerhard, interpretat pel tenor Josep Benet i l'orquestra de cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.

0: Catalunya Música.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona. Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del Luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del Luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
2: Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquest

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petan en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda amb Xavier Montagut.

Continuem endavant la nostra selecció ara amb un dels concerts del recull La Chetra, publicat l'any 1727 a Amsterdam, d'Antonio Vivaldi. És el concert per a violí en la major, opus 9, número 2, Riom 345, que ens ofereixen Raquel Podger, violí, i els membres de la Holland Baroque Society.

0: Fins aquí el concert per a violí en la major, opus 9, número 2, Riom 345, del recull La Cetra d'Antonio Vivaldi. Sentíem Rachel Podger, violí, i els membres de la Holland Baroque Society.
1: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petan en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Obertura. La millor manera de començar el dissabte a Catalunya Música.
1: Continuant amb la nostra programació, ara us proposem el Concerto Grosso en fa major, opus 6, número 2, de Georg Friedrich Händel. El sentirem interpretat per l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, que dirigeix en aquesta ocasió Christopher Hogwood.

0: Fins aquí aquest concerto grosso en fa major, el segon del recull Opus 6 de Georg Friedrich Händel, que sentíem interpretat per l'orquestra de la Societat Händel i Haydn de Boston, dirigida per Christopher Hogwood.
1: Obertura. La millor manera de començar el cap de setmana a Catalunya Música.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara la sinfonia en re, Kuchel 62A, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ens acompanya l'Academy of Ancient Music, dirigida per Christopher Hogwood.

0: Els membres de l'Academy of Ancient Music, sota la direcció de Christopher Hockwood, ens oferien la sinfonia en re major QHL 62A de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
2: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.
3: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
4: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.

La nostra programació, la de Catalunya Música, continua amb el rondó per a piano a quatre mans en la major, que és l'opus 107 de Franz Schubert. Aquest rondó Deutsch 951 el sentirem

0: Aquest era el rondó per a piano a quatre mans en la major opus 107, Deutsch 951 de Franz Schubert, i n'hem sentit la interpretació dels pianistes Steven Osborne i Paul Lewis.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan.
3: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
2: So de cobla, la cobla tal com sona. A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
4: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
2: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.

0: dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la 1 del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.

0: on vulguis i quan vulguis. A Catalunya Música, el primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Comencem aquesta nova edició del Primer Temps, l'espai més matiner de Catalunya Música, tot fent una petita reflexió sobre aquest tàndem que sovint s'utilitza, sobretot en llenguatge tècnic musical, de contraposar el que és la música popular amb la música culta. A vegades la temptació és pensar que la que no és culta, és a dir, la popular, pot ser inculta, però no és cert. Diguem que la idea, el concepte és que la música culta és una música elaborada i la música popular sorgeix d'una expressió directa de les capes, diguem-ne, més simples o humils del món musical, de l'expressió directa del poble. Clar que establir una frontera a vegades és una mica difícil, potser perquè hi ha músiques cultes de gran simplicitat i músiques populars de gran elaboració, però en principi la idea és establir doncs, aquests dos paràmetres que en cap cas pretenen ser despectius ni, diguem, discriminadors en cap sentit per cap dels dos bàndols. Però, tornant una mica al que dèiem, es fa difícil a vegades establir el que és la frontera. Obres com aquesta ens ho expliquen una mica.

Aquesta era la marxa que Luigi Boccherini va incloure en un dels seus quintets que, a petició del marquès de Benavent, va transcriure per guitarra i corda. Recordeu que aquest aristòcrata català era un aficionat a la guitarra important i segurament més virtuós del que pot semblar si era capaç d'interpretar aquestes parts guitarrístiques dels quintets de Boccherini. La singularitat d'aquest quintet Gerard 453 és que el quart moviment que acabem de sentir són unes variacions a partir del toc de retreta de l'època, és a dir, estem en els temps de Carles III i vet aquí que just en aquest temps aquest era el toc de retreta de l'exèrcit, diguem que estava

afincat a Madrid, de l'exèrcit espanyol de l'època. Aquest toc de retreta en italià es diu ritirata, i vet aquí que a Boccherini li va servir per fer-ne variacions. Probablement des d'on vivia tindria algun quartel proper, o si més no, el sentiria de tant en tant. I aquest tema que se li va fer familiar, Boccherini el va convertir en la base d'unes variacions. Doncs aquí tenim una primera mostra del que podríem qualificar de música popular, si és que un toc militar el podem considerar música popular, reconvertit en el món de l'elaboració musical, en el món culte. De fet, Boccherini no va ser l'únic compositor. Mozart també va fer de les seves.

Era la música de Wolfgang Amadeus Mozart. És el rondó final de l'últim dels seus concerts per violí, el número 5, el Kegel 219. Quina singularitat tenia? Doncs bé, que a la secció central heu pogut comprovar que Mozart sembla imitar una mica la música turca. És per això que en aquest concert a vegades li diuen el concert Il Turco en italià. I és degut a això, aquesta cita de la música popular que, de fet, en els temps de Mozart ja sabeu que es va anar posant de moda. El mateix Mozart la utilitza en diferents ocasions. Només cal recordar la sonata on hi ha el famós Alla Turca o fins i tot l'òpera Singspiel, el rapte en el Serrall, on les referències a la música turca hi són presents també. Però vaja, seguim una mica reflexionant sobre com d'alguna manera els compositors fan ús d'aquests elements de la música popular. I ara ens arriba Frédéric Chopin. Chopin, que és obvi que va ser un home molt connectat amb la música del seu país. I, de fet, ens ho reflecteix, sobretot, utilitzant dos ritmes de dansa típics polonesos. Per un costat, les poloneses, i per l'altre, les masurques. Les masurques eren les danses típiques de Masòvia. Però nosaltres ara ens concentrarem amb la polonesa. El nom és prou flagrant com per saber que és una dansa que ve de Polònia. Sentirem el final de la primera obra que Chopin va escriure per piano i orquestra. Són les variacions sobre el tema La ci darem la mano, opus 2. El tema és un duet de l'òpera Don Giovanni de Mozart, però la gràcia és que a partir d'aquí fa tota una sèrie de variacions i endevineu a quin ritme Chopin converteix la darrera variació de l'obra.

Quedava clar el ritme al que Chopin havia escrit aquesta darrera variació de les seves variacions sobre La ci darem la mano, cèlebre duet de l'òpera Don Giovanni de Wolfgang Amadeus Mozart. És la primera obra que Chopin

va escriure per piano i orquestra i, en definitiva, ens testimonia l'estima que sentia per un dels compositors de les generacions anteriors, Wolfgang Amadeus Mozart. Vet aquí, doncs, que hem pogut sentir aquesta darrera variació a ritme de polonesa. Té gràcia perquè el tema de Mozart és a compàs binari i la polonesa ja sabeu que és a compàs ternari. Però vaja, continuem connectant la música popular amb la música culta. Chopin converteix en una polonesa un duet d'una òpera de Chopin i què farà Camille Saint-Saëns en el seu concert per piano i orquestra número 5?

0: Així s'acaba el concert per piano i orquestra número 5 en fa major, l'opus 103 de Camille Saint-Saëns. Aquest concert, tot ell, és el record d'un dels seus viatges, en feia molts, en aquest cas un de concret, a Egipte. I, per tant, tot el concert està ple de cites més o menys subtils a música del país. Sobretot on es nota més és en el moviment central. En aquest tercer moviment la cosa quedava més subtil. Sabem que per aquí camuflada hi ha alguna melodia egípcia. El que passa que l'acabat del tercer moviment justament és el que millor camufla la base de música popular d'aquesta partitura de Camille Saint-Saëns. Vaja, que escoltar aquest tercer moviment portava implícita una invitació a descobrir-lo de manera sencera. Tal vegada potser ho farem algun dia des del primer temps, però ara, per l'hora que és i després de tot el que ja hem sentit, potser que deixem que canti el gall.
1: El primer temps.
0: Vinga, cap amunt, que encetem aquest nou dia viatjant per sonoritats que ens porten cap a músiques veritablement singulars. Mira, per exemple, una cosa que pot sorprendre a més d'un és descobrir que hi tenim un monjo jesuïta, astrònom, historiador francès, que va fer de missioner a la Xina durant els temps de la dinastia Qing. Estem parlant del segle XVIII. Com a músic, es va interessar per les danses rituals xineses i pel seu significat. I, a més, va ser un gran divulgador de la música xinesa a Europa. Recordeu que estem parlant del segle XVIII i se'l considera un precursor de l'etnomusicologia. A part de tota aquesta part de divulgació i de recerca, en aquest il·lustre jesuïta se li ha de reconèixer l'autoria d'alguns cants litúrgics catòlics, senzills, però escrits a l'estil xinès. Ell anava a predicar a la Xina per convertir els xinesos al catolicisme. I el mateix que s'havia fet a Llatinoamèrica també es va intentar a la Xina. El senyor Joseph Marie Amiot. Amiot és l'autor d'aquest Salve Regina catòlic, encara que no ho sembli.

Encara que no ho semblés, això era un Salve Regina, una obra escrita pel compositor francès jesuïta, a part d'astrònom i historiador, Joseph Marie Amiot. Durant el segle XVIII va estar a Pequín, predicant la fe catòlica i, per tant, per acostar els fidels catòlics xinesos a la cultura catòlica, escrivia aquest tipus d'himnes en el seu estil perquè el poguessin interpretar i s'hi sentissin més còmodes. Vaja, que acabem de sentir música que ens porta cap als temps de Joseph Haydn i de Leopold Mozart. Clar que amb un estil prou diferent. O si no, proveu d'escoltar la música d'aquest compositor, Francesco Barzanti. Barzanti, igual que el seu amic Francesco Geminiani, venien tots dos de la ciutat de Lucca, a la Toscana, però van passar temps de la seva vida vivint a Londres i particularment a Escòcia. Van estar allà a Escòcia desenvolupant temporalment part de la seva activitat. Barzanti s'hi va estar 8 anys i arran d'això, just durant aquella estada, va ser quan va publicar 7 cançons escoceses arranjades al seu estil. És com si ara agaféssim una cançó popular i l'arrangéssim a l'estil actual, que això es fa cada 2x3. Doncs Francesco Barzanti va fer exactament el mateix l'any 1742. I aquí teniu una d'aquelles cançons populars escoceses del moment, una cançó titulada Lo Chaver, que sentirem arranjada a l'estil barroc propi del moment, clar.

Al final us n'hem anunciat una, però mira, hi hem posat propina i n'hem sentit set. Que boniques aquestes tonades populars escoceses que Francesco Barsanti va arranjar a l'estil barroc i que hem pogut sentir en la interpretació d'Ashley Solomon flauta de bec, Rachel Roger violí, Daniel Yidun violoncel barroc i Neal Parish de Costa al clavecí. Set tonades escoceses de Francesco Barsanti, un compositor de Lucca fent música escocesa. Però vaja, quan abans hem parlat de Mozart i hem parlat de la gran presència de la música turca que hi va haver a Europa i particularment a Viena en aquella segona meitat del segle XVIII. Compositors com Gluck, com Salieri, com el mateix Mozart van utilitzar aquesta manera d'escriure música, de fer música a la turca. I així doncs tenim com a testimoni, i abans l'hem citat, l'exemple del Singspiel, el rapte en el Serrall.

Quina versió més interessant de l'obertura del Singspiel, el rapte en el Serrall, de Wolfgang Amadeus Mozart. Els membres del grup Concerto de Colònia, ja sabeu, una orquestra de referència en la interpretació amb criteris històrics dirigits per Werner Erhard, col·laboraven amb un grup de música turca anomenat Zarband. I junts han fet aquesta fusió tan interessant que ens ha connectat a Mozart amb l'arrel turca i que, vaja, que anar remarcant, accentuat una mica tot aquest esperit. I és que és avui el que estem intentant buscar a través de totes aquestes músiques que tenim al cabàs. Músiques que ens van connectant tradicions entre elles, o per exemple Boccherini, que retorna. Abans hem sentit unes variacions que va escriure sobre un toc de retreta militar de l'Espanya de finals del segle XVIII, dels temps de Carles III i Carles IV. Doncs bé, el que arriba ara és una dansa que Boccherini va utilitzar en un dels seus quartets i que era una dansa popular madrilenya de l'època, l'anomenada Tirana,

En l'època es feien moltes tonadilles, que eren obres així divertides, escèniques, de curta durada, i normalment les tonadilles sempre s'acabaven amb una seguidilla. Doncs bé, a partir de les últimes dècades del segle XVIII van substituir la seguidilla per la tirana, i així doncs aquestes representacions populars, doncs aquestes tonadilles s'acabaven a ritme de tirana. Boccherini agafa el ritme de tirana, que segurament el va seduir, i el va incloure així aparentment amb un acabat més seriós en el seu quartet en sol major, Gerard 223.

Boccherini sap copsar l'essència de l'esperit popular d'aquesta dansa típica de l'Espanya del segle XVIII, sobretot al centre de la península, que és on es va posar de moda. Ens referim a la Tirana, i va utilitzar el ritme de Tirana per tancar el seu quartet en sol major, Gerard 223, anomenat sovint el Quartettino de Boccherini. Així doncs, ja veieu, connexió entre música popular i música culta, i vaja, i potser si no coneixeu les harmonitzacions que Beethoven va fer, o els usos que Beethoven va fer de la música popular, també és una altra caixa de sorpreses. Començarem per un quartet de corda. Ja que sentíem un quartet de Boccherini, sentirem un quartet de Beethoven. En els quartets del compositor de Bonn, on més hi trobem les referències a la música popular, són en els tres quartets Razumovsky, opus 59. Els va dedicar en aquest ambaixador rus, en aquest home del cos diplomàtic rus a Viena. De fet, el comte Razumovsky va ser present en el Congrés de Viena del 1815. Ja sabeu, aquell congrés que es va fer després de les guerres napoleòniques. Razumovsky era un gran malhomen, era molt proper a Beethoven, va ser mecenes de Beethoven, i Beethoven li va dedicar aquests preciosos i difícils tres quartets opus 59. En els quartets hi anem sentint melodies directes citades de la música popular russa. Fins i tot en un dels quartets hi sentim una melodia que després Mussorgsky farà servir a l'òpera Boris Godunov. Però ens hem quedat amb el moviment final del tercer quartet. És una fuga. És veritat que el tema, el subjecte de la fuga, no és una cançó popular russa, però com que tota la resta de quartets estan salpebrats de referències de música russes, Beethoven escriu un subjecte, un tema que ens fa pensar una mica en la música popular russa.

Opus 59 de Ludwig van Beethoven. És un tour de force per qualsevol quartet de corda. Hem pogut sentir-ne la interpretació dels membres del quartet de corda Emerson. Una partitura contundent, escrita una mica buscant aquell arrelament amb la música popular russa. De fet, el tema no és rus, però Beethoven està clar que intenta buscar aquesta connexió amb la música russa per fer content en aquest comte Razumovsky, que va ser mecenes del compositor i a qui van dedicats els quartets, de qui prenen el nom, a més. Però és que Beethoven va anar més enllà amb el tema de la música popular i a petició d'un editor britànic va harmonitzar algunes cançons populars. Entre altres va harmonitzar cançons escoceses, cançons irlandeses, cançons angleses, i de les irlandeses n'hem triat una. Són harmonitzacions fetes per Beethoven.

Quina curiositat descobrir, si no les coneixeu ja, aquestes cançons. Cançons, 25 cançons irlandeses, és un dels reculls de Beethoven. Són, de fet, harmonitzacions que va fer. Aquesta és la número 12 d'aquest recull. La sentíem interpretada per Anne Murray, mezzosoprano, Galina Solochin, violí, Jonathan Williams, violoncel, i Graham Johnson, piano. La música de Beethoven harmonitzant directament la música popular. O, per exemple, quan es va fer l'Exposició Universal de París del 1800 cap a 1889, resulta que en allà va poder-s'hi sentir un gamelan que venia directament d'Indonèsia, de l'illa de Bali. I vet aquí que aquell gamelan va impressionar molt els compositors que el van sentir, compositors com Erik Satie, sobretot Claude Debussy. Sabeu com sona un gamelan autèntic?

gamelan està format per tota una sèrie d'instruments de percussió que amb uns martellets metàl·lics piquen sobre unes làmines, sovint també metàl·liques, i produeixen aquest so característic que van desenvolupant seguint la seva pròpia tradició musical. Les escales que fan servir, essencialment amb les que estan afinades aquests instruments, és el que s'anomenen escales pentatòniques, escales de cinc notes característiques de la música de l'Extrem Orient. Doncs això va servir perquè Debussy compongués obres com, per exemple, les pagodes, amb què comença la seva suite per piano titulada Estampes.

El pianista Rafał Blechacz ens ha interpretat Les Pagodes, primer moviment de la suite titulada Estampes per piano de Claude Debussy, un viatge cap al gamelan de les illes de Bali i de Java. O també, i aquí obriríem un meló enorme, la vinculació de molts compositors a partir de principis del segle XX amb el jazz. El mateix Debussy o Maurice Ravel. I quan diem jazz ho diem de manera genèrica, no entrem en dels detalls. Hauríem de dir potser música afroamericana. Ravel va estar l'any 1928 passejant per Estats Units, va conèixer Gershwin i després va escriure algunes obres on reflecteix aquesta influència.

Ja heu vist quina mirada tan personal Maurice Ravel va desplegar del món de la música afroamericana. Pascal Roger, amb l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigits per Charles Dituans, interpretaven aquest tercer moviment presto del concert per piano i orquestra en sol major

0: el concert per les dues mans de Maurice Ravel.
1: El primer temps.
0: I ja en els minuts finalíssims del primer temps, deixant re un sospir de la música d'Albéniz, també inspirada en música popular. D'on?

0: Efectivament, música catalana, l'obra es diu Catalònia, i avui ens permet acomiadar el primer temps. Demà hi tornarem ben d'hora, i com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: So de Cobla, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
1: Bon dia, bona hora, són les 9. Aquesta hora So de Cobla fins a les 10 amb la Laura Valls, Albert Fontelles i servidor. I l'Albert Joder, els controls i vies de so. Laura, bon dia.
2: Bon dia.
1: Albert, bon dia.
3: Bon dia.
1: Avui reenganxem la cadena d'instrumentistes, una cadena que anem fent i que ja us diem ara que tancarem l'any que ve. No hem tingut temps, pel que sigui, de fer tots els instruments d'aquesta temporada, per tant... És que se'ns ha fet curta aquesta temporada.
2: Sí, això que hem fet, els flabiols, tibles, tenores, i ara toca, doncs, trompetes, i el format que solem fer. Una cadena de músics per instruments que aniran suggerint peces i alhora s'aniran passant el testimoni.
3: Els sentirem parlar i escoltarem alguns enregistraments amb ells mateixos o bé amb algun instrumentista que admiren, cada un el que vulgui.
1: Ho vam deixar amb Jordi Molina, al darrere dels tenores, que ens passava al peu el primer trompeta.
4: I després nomino com a trompetista a Roger Santiago, el trompeta de la Principal del Llobregat.
2: Doncs li farem cas i escoltem a Roger Santiago.
5: Un dels moments que més recordo i que més estima guardo és un concert al Palau de la Música. Soc dolent per les dates, crec recordar que era el 2012, però va ser un concert a Tres Cobles, a Mediterrània, Llobregat i Sant Jordi. Jo en aquell moment estava a la Mediterrània. I vam tocar La maledicció del Comte Arnau. Els assajos ja va ser imponent, però la direcció que hi va posar l'Antoni Ros Marbà va ser impressionant. Vull dir, a mi em va impressionar moltíssim i a més la va agafar molt ràpida i bueno, ho vaig disfrutar moltíssim i al final, sobretot en el moment que va acabar, va ser un moment molt màgic.

0: Aquesta era la maledicció del comte Arnau d'Eduard Toldrà, sota la direcció d'Antoni Rosmarbà, amb les coples Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la copla La Llobregat i la copla Mediterrània, un enregistrament en directe del 2012 al Palau de la Música Catalana.
1: Únic i singular, el so de la copla.
2: I ara seguirem, veurem quins passa el testimoni Roger Santiago.
3: I ja que he parlat dels meus temps a la Cobla Mediterrània, nomino un dels trompetistes actuals de la Cobla, que és el Carles Raya.
4: Voldria donar les gràcies a en Roger Santiago, gran músic i millor persona, per pensar en mi en continuar aquesta cadena d'encadenats de trompetistes. I res, la sardana que voldria recomanar i que per mi és especial per diversos motius, que ara explicaré, és Llicorella d'en Juli Garreta. Primer de tot, doncs, perquè és Juli Garreta i crec que avui dia és un dels màxims exponents de la qualitat musical que pot oferir una copla, no? És cert que la plaça, el carrer, potser no és un dels compositors que els balladors tinguin més estima, no? No saben a vegades com agafar els aires d'aquestes sardanes, no? Però crec que precisament per aquest motiu els músics, els intèrprets, tenim la responsabilitat de fer palesa, no?, aquesta qualitat musical d'aquest compositor que a vegades, doncs, al carrer, a fora, no es té amb tanta consideració, no? I per això crec que parlar-ne, interpretar-lo i tenir-lo present en concerts, en programes de ràdio com el vostre, doncs és una manera de fer-lo visible. I més ara que, no?, s'ha complert el 2025, s'ha commemorat els 150 anys del seu naixement i els 100 anys de la seva mort. I personalment també és una sardana que la recordo amb especial estima, perquè va ser l'última que vaig interpretar com a estudiant de trompeta a l'ESMUC l'any 2009. I, de fet, aquella copla, la copla que del projecte de l'ESMUC que vam coincidir, companys, estudiants, músics en aquella època, no?, com en Jordi Guixé, en Joan Sala, en Gabriel Prieto, Eduard Prats, entre altres, molts d'ells avui dia coincidim, però a nivell professional. De fet, aquesta copla va estar dirigida per Jordi Figaró i avui dia és intèrpret de tenora a la Copla Mediterrània, del qual també sóc component, amb la qual som companys, no? Em fa bonic, doncs, recordar això, no?, de que en un moment vam ser tots estudiants i avui dia ja som companys professionals, no? Tots hem anat evolucionant per aquest motiu i també per la gran qualitat que té aquesta sardana, sobretot el paper destacat que té els curs, la trompeta, doncs és la que voldria compartir amb tots vosaltres.

0: Aquesta era Llicorella, de Juli Garreta, interpretada per la Cobla de les MUC, dirigida per Jordi Figaró l'any 2009.
1: I la següent persona trompetista a la qual nomino és en Nacho Jiménez, trompetista, company i amic meu des de fa temps. I res, a veure què ens té de dir.
2: Bé, agrair-li al Carles Raya que m'hagi passat la pilota. És un gran amic i company de molts concerts i batalles. Res, és molt difícil triar un tema o concert després de tants anys en el món de la cobla. Encara així, he triat el tema de Guernica del Kepa Junquera amb la Cobla Sant Jordi. No perquè sigui un tema supertrompetístic, sinó pel que em va suposar. Al 2023 li estava fent un permís de paternitat al Sergi Marquilles i vam anar amb la Cobla Sant Jordi a tocar al Teatre Riaga de Bilbao un concert homenatge al Kepa. I va ser superemotiu i guarde molt bon record. Disfruteu-lo. Si voleu, podeu sentir tot el disc a les xarxes, que us recomano molt.

0: Hem anat a l'enregistrament Quirineo, com la Copa Sant Jordi de l'any 2018. En Nacho Jiménez ens suggeria aquesta peça que porta per nom Guernica i que ens vincula en el treball de Kepa Junquera amb la Copla Sant Jordi. Ell mateix, qui ens passa el testimoni.
1: I res, li passa la pilota a un altre gran amic, que és el Sergi Marquilles. Una abraçada.
2: Moltes gràcies al Nacho Jiménez per passar-me l'encadenat de trompeta. Ell és un dels grans trompetistes de cobla amb qui he tingut el gust de poder compartir escenari. La peça que jo he triat, la sardana La Mimada, de Juli Garreta, que per mi és important perquè el cant que sol fer la tenora en els llargs, amb les sardanes, en aquest cas ho fa la trompeta, i a més d'una manera fantàstica, una sardana preciosa, i que doncs, per mi va ser un gran descobriment i un repte a la vegada, i trobo que és un bon exemple.

0: Aquesta era la mimada de Juli Garreta, interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona en un concert del 2017.
1: La Cobla Catalunya Música, una sonoritat única al món.
2: I seguim de la Cobla Sant Jordi, passem a la Cobla La Principal de Llobregat.
3: En Jordi Serrano, perquè des de que vaig entrar a la Cobla Sant Jordi fa 10 anys ha sigut un referent absolut, una persona amb qui emmirallar-se i que m'ha servit moltíssim i m'ha ajudat moltíssim a créixer i que, per tant, és un orgull poder-li passar el testimoni.
4: Una de les sardanes que més m'ha impactat va ser durant la gravació del disc del 90è aniversari de la Cobla de Llobregat. Vam fer encàrrecs a diversos compositors i se li va encarregar una sardana al Martí Mon. Aquesta sardana és una sardana que es diu Llobregat Groups, que déu-n'hi-do la sardana, és molt exigent tècnicament i té un final bastant apoteòsic, però parlant amb el Marc diu, sabia que era per tu, doncs gas a fondo, Jordi. O sigui que, clar, gravar-la va ser un... Bueno, vam estar ja una estoneta concentrats i és una de les que més impacta perquè no és normal com acaba aquella sardana amb un pinyol de trompeta.

0: Aquesta era Llobregat Grooves, amb la Cobla, la principal de Llobregat, enregistrament 90ella d'aniversari de la Cobla l'any 2021, una sardana de Marc Timón.
1: Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant, cada matí de dissabte a Catalunya Música. Ets el so de Cobla.
2: I escoltem ara com passa el testimoni al següent trompetista.
3: Doncs seguint amb aquests encadenats, amb aquests nominats, jo diria el David Hidalgo.
4: Primer de tot, agrair a en Jordi Serrano que m'hagi anomenat. Jo he escollit una obra ben clàssica i coneguda per tothom. És Puig Soliu, de Joaquim Serra. Una obra sinfònica per a Cobla que, segons l'autor, és un cant a la vida, a la natura i a la terra catalana. Per a mi és una obra incombustible. No em cansaria mai d'escoltar o interpretar. Que relacionat amb aquest aspecte, m'honora molt cada vegada que l'haig d'interpretar, suposant un repte i un màxim respecte

0: Aquest era el poema simfònic Puigoliu de Joaquim Serra, interpretat per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb una direcció de Xavier Pagès, de l'any 2012.
1: Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllan, cada matí de dissabte a Catalunya Música. Ets el so de Cobla.
2: La persona que jo triaria per continuar la cadena, per mi és una barreja entre talent i valentia. Es tracta d'en Jordi Gil.
3: Vull agrair molt sincerament al David Hidalgo, amb qui darrerament tinc el plaer de compartir escenari, que m'hagi proposat participar en aquest Encadenats a la trompeta. La sardana que proposo és l'obligada per a trompeta i fiscor, pic repic i repicó d'Arcar Vila de Sau, escrita l'any 1956. Aquesta tria també respon a la voluntat de posar en valor les obligades de metall i especialment les de trompeta i fiscor. Per mi aquesta sardana va molt més enllà del seu valor estrictament musical. És la peça que obre el disc Complicitats, que inclou sardanes obligades per a trompeta i fiscor, tant de manera conjunta com per separat, i que vaig tenir el plaer d'enregistrar l'any 2019 amb el meu amic i company Gerard Serrat, el fiscor, juntament amb els companys de la Principal de la Bisbal. Darrere d'aquest enregistrament hi ha molts anys compartits amb en Gerard, una infinitat de bolos, escenaris molt diversos, hores interminables de cotxe, nits de poc dormir i molt cansament acumulat. Però també moltes rialles, converses profundes i una manera molt semblant d'entendre la música i la vida. En ser una obligada de trompeta i fiscor, el diàleg entre els dos instruments és constant i molt proper. No es tracta només de tocar plegats, sinó d'escoltar-nos, de respirar junts i d'anticipar-nos musicalment l'un a l'altre. És una sardana amb molt de caràcter i utilitat, que exigeix una articulació clara, un control acurat del so i una afinació precisa, especialment per trobar l'equilibri entre la trompeta i el fiscor dins el conjunt de la cobla.

0: Des del treball Complicitats, acabem d'escoltar Gerard Serrat i Jordi Gil, el trompeta que ens portava en David Hidalgo, i que ens ha explicat aquest pic, repic i repicó que acabem d'escoltar amb la principal de la Bisbal sota la direcció de Francesc Assú.
1: Dissabtes a les 9, So de Cobla.
2: Ara vull passar el relleu al meu company de Faristol, a les files de la principal de la Bisbal, Carles de Ruz, excel·lent trompetista amb qui m'uneix una gran amistat i sobretot moltes, moltes i moltes hores de cotxe compartides.
3: Volia agrair al Jordi Gil per haver-me passat el relleu dels Encadenats. Seguint amb la cadena d'Encadenats, doncs us proposo la sardana Una sàvia decisió. Aquesta sardana és especial per mi, sobretot a part de ser molt bonica, melòdica, gens habitual, és perquè, el Sant Jordi Baumala, un gran amic, vam ser companys de la Colo Sant Jordi durant molts anys i me la va dedicar. I per aquest motiu és molt especial per mi. Espero que us agradi. Gràcies.

0: Aquesta era una sàvia decisió interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, amb la direcció de Jordi de León, en un enregistrament de 2004.
1: Seguim aquesta cadena de trompetes. La proposta de Carles Herruz és la següent.
2: I jo el passaré al meu company, també de la principal de la Bisbal, l'Albert Font, un trompetista ja mític, amb molts anys d'experiència, un supertrompetista, i allà on anem a tocar tothom el coneix, i bé, és una gran persona, a més d'un gran músic. Doncs va per tu, Albert. Gràcies.
3: Per a mi, la sardana més especial és la que vaig dedicar a la Marta, la meva dona, i la sardana es diu Melodies d'amor, i és obligada de trompeta.

0: Aquesta era Melodies d'amor d'Albert Font, dedicada a la seva dona, i l'hem escoltat per la principal de la Bisbal en un enregistrament de l'any 2013.
1: Menys prejudicis, més cobla, més so de cobla.
2: I de la principal de la Bisbal anem a parar a la cobla La Salvatana.
3: Nomino en Santi Pi.
4: Agrair que l'Albert Font hagi pensat en mi com a trompetista, perquè l'Albert i jo tenim una gran amistat. Quasi bé tenim la mateixa edat i ens coneixem de ben

petits quan els dos tocàvem amb cobles juvenils. Hem passat moltes històries junts, etc. Tinc una gran amistat amb ell. A mi, una de les sardanes que sempre m'ha agradat molt i sempre m'ha emocionat molt és La Reina de les Flors. I si poguéssiu posar la versió del tenorista en Josep Ferràs, que la va gravar amb la Copla de Cambra, dic, amb un CD que eren els 10 tenores. Aquesta és una de les sardanes que a mi, sempre que puc, és de les més preferides, i si tinc que posar una sardana és aquesta. I el trombonista que vull proposar és en l'Eliseu Quintana, que és el nostre trombonista de l'orquestra, a part fiscorn i trombonista de la Copla, com a trombonista, val?

0: Doncs aquesta Reina de les Flors de Josep Serra amb la Cobla de Cambra de Catalunya, amb la direcció de Francesc Assú, tancarem aquest so de cobla d'avui dissabte. I hem estat amb Albert Joder, els controls i vies de sol, a Laura Valls, Albert Fontelles i servidor Quim Rutllan. Que tingueu molt bona setmana. Fins d'avui en 8. Ens retrobem aquí mateix, al so de cobla.
1: Únic i singular, el so de la cobla.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol celebrem el 50è aniversari del Grec, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Directe a l'òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petan en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sabies que als Set de Sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí als Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Catalunya Música.

0: El taller del Luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del Luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia, comencem ara i aquí una nova edició del taller del Luthier, el programa d'instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música. El programa d'avui estarà dedicat en gran part al món de l'orgue i concretament a una activitat que es va dur a terme ara fa uns dies a Barcelona, consistent en visitar i escoltar 5 instruments situats al barri gòtic. Sentirem algunes de les converses que vaig poder enregistrar aquell dia. I els minuts finals del taller d'avui estaran dedicats a les notes al peu, la secció que un cop al mes ens porta en Pepe Reche i que aquesta vegada tracta de l'amistat entre dos músics que van formar part de l'orquestra Pau Casals. Avui, taller del Luthier número 431. Comencem?
0: El taller del Luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Sentíem el tema de la pel·lícula La Pantera Rosa, música de Henry Mancini, interpretada pel quartet de contrabaixos de l'Orquestra Filarmònica de Viena. El vídeo d'on he extret la banda sonora que acabem d'escoltar el podeu trobar a YouTube i va ser gravat a la sala Brahms del Musikverein de Viena. Us l'he enllaçat a la llista de reproducció de vídeos curiosos, originals o divertits que trobareu si poseu en un cercador Músiques per començar el taller.

0: Leonard Bernstein? El millor pianista entre els directors. El millor director entre els compositors. El millor compositor entre els pianistes. És un geni universal. Arthur Rubinstein.
1: El 16 de maig de 2026, dins dels actes de l'any Montserrat Torrent, el Museu de la Música de Barcelona i el Museu Diocesà de Barcelona van organitzar conjuntament una ruta per 5 esglésies del barri gòtic de Barcelona. Aquesta ruta, que van poder seguir una vintena de persones, va començar a la Basílica de Santa Maria del Mar per acabar a l'Oratori de Sant Felip Neri. Aquesta activitat estava vinculada també a les exposicions dedicades a Montserrat Torrent amb motiu del centenari del seu naixement. En cadascuna de les etapes d'aquesta ruta, 3 persones de perfils diferents, la periodista Mònica Pagès, l'organista Joan Seguí i l'organer Òscar Laguna, van anar oferint un seguit d'explicacions vinculades a l'espai, a cadascun dels instruments i també a la relació que Montserrat Torrent

corrent hi va tenir. L'organista Joan Seguí, a més, va interpretar una peça amb cadascun d'aquests cinc orgues. Us proposo escoltar la primera de les converses amb Clara Sen, la cap de projectes i programes del Museu de la Música de Barcelona. Amb ella hi vam parlar just quan va acabar la primera part de l'activitat, tot sortint de la Basílica de Santa Maria del Mar en direcció a l'Església de Sant Just i Pasqual.

0: Hola, Clara.
1: Bon dia.
0: Estem de camí al segon punt d'aquesta visita i aprofitem per parlar amb tu de l'èxit d'aquesta convocatòria. Hi ha molta gent que s'ha quedat fora.
1: Moltíssima. Tenim una llista d'espera de més d'una cinquantena de persones, ens sap greu, però la proposta realment era tan atractiva que era d'esperar que passés això. Tenim un aforament molt, molt limitat en aquesta ocasió, que és un grup de 20 persones, com a màxim, segons normatives de turisme de la ciutat, i per tant, amb l'atractiu de la proposta, era d'esperar que hi hagués aquest sobreaforament i interès.
0: Jo diria que no s'ha fet mai una cosa així, almenys des del museu és el primer cop, oi?
1: Des del museu és el primer cop, i ho emmarquem en el centenari de Montserrat Torrent, en l'any Montserrat Torrent. És una col·laboració que fem amb el Museu Diocesà de Barcelona en ocasió de les dues exposicions que presentem als dos museus, el Museu de la Música i el Museu Diocesà. En aquest marc, la Mònica Pagès, comissària de les dues exposicions, proposa aquesta ruta amb la complicitat màxima d'en Joan Seguí, que és organista titular de Santa Maria del Mar i que avui ens acompanya en aquest recorregut i serà qui tocarà tots els orgues d'aquests 5 temples que visitem. I també amb la col·laboració d'una persona de referència en l'àmbit estatal, que és l'organer Òscar Laguna, constructor, restaurador i conservador de molts orgues. Ha treballat 20 anys al taller Grenzing, com sabeu, i avui és un acompanyant de luxe.
0: Quin tipus de públic ha vingut, s'ha apuntat a aquesta activitat?
1: Intuïm, perquè no en tenim les dades, que són persones interessades pel món de l'orgue, evidentment. No coneixem la formació o el grau de coneixement, però sí que hi ha un interès evident. Les edats són variades i som un grup de persones molt, molt atentes, si més no.
0: Veient l'èxit d'aquesta convocatòria, us plantegeu de repetir-la o oferir activitats d'aquest estil?
1: Ens agradaria molt, si més no, en el marc d'aquestes exposicions. La del Museu Diocesà finalitza a finals de maig, la del Museu de la Música a mitjans d'octubre. Ens encantaria, en complicitat amb l'Arquebisbat de Barcelona, doncs, repetir l'operació, i a partir de l'èxit d'avui doncs, ho valorarem més a fons.
0: Clara Sen, moltes gràcies i felicitats per la part que et toca.
1: Gràcies, Pere Andreu, un plaer.

La següent conversa que us vull proposar és amb la Mònica Pagès, periodista i comissària de les exposicions que aquest any Montserrat Torrent es poden veure tant al Museu de la Música de Barcelona com al Museu Diocesà, i també de les dues mostres itinerants que viatgen per diferents punts de Catalunya i Espanya. Amb la Mònica hi vam parlar durant el trajecte entre l'església de Sant Just i Pastor i la catedral i després en el recorregut entre la catedral i l'església de Sant Sever.

0: Hola, Mònica.
1: Hola, Pere Andreu.
0: Ens tornem a trobar al mig d'aquesta ruta dels orgues històrics. D'on va néixer aquesta idea?
1: Mira, la veritat és que puc dir que se'm va acudir a mi perquè vaig haver de fer aquesta ruta per fer les fotografies que il·lustren i que protagonitzen aquesta exposició del Museu Diocesà dedicat a Montserrat Torrent, que vinculem la seva biografia, la vam voler vincular

0: vincular aquests òrgans del barri gòtic i arrel d'això doncs, vam comentar que ja que hi havia la simultaneïtat de les exposicions al Museu de la Música i al Museu Diocesà, doncs per què no fer aquesta ruta en col·laboració dels dos museus, si així ha estat. O sigui que estem molt contents dels que hem pogut fer-ho, sí, sí.
1: Són orgues que estan estretament vinculats a Montserrat Torrent, tots ells.
0: Tots, exactament, sí, sí. Són d'èpoques diferents, cadascun d'ells té unes particularitats molt diferents i apareixen en èpoques també diferents. Comencem amb Santa Maria del Mar, que va ser cremat i que no hi havia res, i acabem amb Sant Felip Neri, que és l'orgue que porta el nom d'ella, no? Que s'inaugura ara en el seu centenari. Per tant, és una evolució, és una mostra doncs, d'aquest patrimoni organològic que té Barcelona, el centre de la ciutat, i que per tant hem de reivindicar i l'hem de conèixer i val la pena aprofitar aquest aniversari doncs, per seguir el seu exemple.
1: Perquè Montserrat Torrent és un organista que ha actuat arreu del món, però ella sempre s'ha sentit d'aquí. Ella és barcelonina abans que res.
0: Absolutament. Ella va néixer al carrer del Carme, el número 18. Vivia al carrer a la Gran Via, una barcelonina de cap a peus, i els seus pares doncs, també. I llavors, clar, ella, evidentment, doncs, va començar per la seva pròpia ciutat. Va començar doncs, des del moment en què ella es gradua al 57, que a més debuta amb l'Orquestra Municipal de Barcelona, amb el concert de Händel, doncs, ella doncs, no para de lluitar perquè Barcelona recuperi el patrimoni organològic i els òrgans que havia tingut i que tenia, i els que hi són, els que es conservin i estiguin vius, sonin, i els que estan malament malmenats doncs, es puguin recuperar.
1: Fins ara hem vist els orgues de Santa Maria del Mar i la parròquia de Sant Just i Pastor, en queden tres.
0: Sí, ara sentirem la catedral, que és un moment culminant d'aquest recorregut, evidentment, i després sense bé, que també a nivell tan proporcional com per antiguitat, doncs també és una joia que tenim aquí al centre de Barcelona, com a orgues, dels pocs que es conserven, i evidentment acabarem amb Sant Felip Neri, que és l'orgue que porta el seu nom i que està nou de trinca, diríem, no?
1: Parlant de l'església de Sant Sever, hi ha una vinculació especial d'aquest orgue a Montserrat Torrent, pel que fa al món del disc.
0: Exactament, aquí doncs, ens hem de referir forçosament a la seva trajectòria discogràfica a nivell internacional, amb el Premi Charles Cross que li van donar ja el 67, i en aquella mateixa època el prestigiós segell Deutsche Grammophon, amb la seva col·lecció de música antiga Archive, va gravar diversos discos en molts orgues a nivell de l'estat espanyol i dos d'ells van ser fets amb ella aquí a Sant Sever, perquè és clar, era l'únic orgue, diguéssim, que s'havia conservat intacte de l'època, diguéssim, dels orgues ibèrics.
1: La ruta comença a Santa Maria del Mar i acaba a Sant Felip Neri. És simbòlic aquest recorregut també, oi? A part que ens va bé, diguem, a nivell logístic, té un sentit acabar a Sant Felip Neri.
0: Absolutament, és un passeig molt agradable que es pot fer en qualsevol cap de setmana en moment lliure, però evidentment doncs, hem començat a Santa Maria del Mar, que va ser cremada i que va perdre l'orgue, i acabem Sant Felip Neri, doncs, que és el projecte de la seva vida, com ella mateixa, Montserrat Torrent, ha dit. No? És el projecte de la meva vida, iniciat l'any 66 amb els amics de l'orgue, amb tot un col·lectiu, van començar a fer concerts d'orgue aquí, i ella doncs, va lluitar moltíssim amb el seu amic Gabriel Blancafort fort perquè aquest orgue doncs, acabés sent el que culmina el fill de Gabriel, Albert Blancafort, o sigui que realment és molt, molt emocionant poder acabar aquí.

L'exposició sobre Montserrat Torrent del Museu Diocesà ja ha finalitzat, però no pas la del Museu de la Música ni tampoc les itinerants, que encara es podran veure durant els pròxims mesos. La ruta pels orgues històrics del barri gòtic va finalitzar a l'oratori de Sant Felip Neri. Allà vam poder parlar una estona amb en Joan Seguí, organista titular i mestre de capella de la Basílica de Santa Maria del Mar.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Pere Andreu.
0: Tothom ha quedat entusiasmat perquè no heu parlat només d'orgues, no heu parlat només d'organers o d'organistes, sinó d'oficis, del teu ofici, l'Òscar ha parlat també del seu. Una mica la gent se'n va amb el sarró ple, amb molta informació que s'ha de pair.
1: Moltíssima. Hem parlat això de què és ser organista, què és ser organer, però també de tot el que hi ha al voltant de l'orgue. Hi ha arquitectura, hi ha materials, hi ha cultura.

0: I adaptar-se a un instrument, encara que el coneguis, és com parlar amb una persona o conèixer una persona. Jo he hagut de conèixer aquestes cinc persones, aquests cinc orgues bé, pensar quina música funciona amb aquests instruments. Per sort, bastants ja els coneixia. Per mi és molt interessant fer aquest exercici d'instruments completament diferents, amb característiques molt diferents, amb personalitats molt diferents, posar-los un vestit, que seria la música que he escollit per aquests instruments, i després adaptar-me ràpid a cada orga, arribar i en pocs minuts haver de tocar com si portés hores estudiant amb aquell instrument i al cap de 20 minuts estar en una altra orga completament diferent, tocant un repertori completament diferent. Això és difícil, pot arribar a ser pesat, però per mi és de les parts que m'agrada ser organista, haver de conèixer instruments tan diferents, haver-t'hi d'adaptar i tenir el luxe d'establir aquesta relació de diàleg amb l'instrument que ha construït algú fa tants anys o fa uns mesos.
1: A més, buscar el vincle també amb la Montserrat Torrent, és a dir, no has tocat músiques que a tu t'agradin, sinó has intentat que hi hagués també aquest lligam, no?
0: Per sort, les músiques també m'agraden, però sí que hi ha que era una activitat vinculada a la Montserrat i al seu centenari. Tinc la sort de conèixer-la bé, tinc la sort de conèixer els orgues bé i pensar bé quina música del corpus de la Montserrat, perquè al final ha establert ja un cànon organístic ella mateixa, de tot això triar quines músiques són ideals per aquests orgues. Faltava una part central de la Montserrat. La Montserrat té, bueno, i tots els organistes tenen aquesta admiració pràcticament religiosa per Bach. No hi havia Bach. No és casual, no hem tingut temps d'explicar-ho, però no hi havia Bach perquè l'orgue de Sant Felip Neri s'inaugura el dilluns i reservem aquest plat pel dilluns. Falta Bach, però ja arribarà perquè aquest orgue encara falta a la festa inaugural.
1: Aquest repertori l'has pogut preparar amb ella, fins i tot.
0: Sí, dues obres he preparat amb ella, el Tiento de Correa i el Col Partire de Cabezón. Em vaig estar amb ella a casa seva una tarda, una conversa molt, molt distesa, molt amable i treballant sobre la música. I també és curiós veure... Clar, jo hi vaig anar pensant en la versió que té la Montserrat d'aquestes obres o imaginant com enfocaria la Montserrat aquestes obres. I va ser curiós veure com ella amb l'edat també agafa diferents perspectives sobre aquestes obres i el diàleg en aquest sentit va ser molt, molt, molt interessant amb ella. També algú amb 100 anys, amb tota l'experiència, ha tocat aquestes obres del dret i del revés i ara amb l'experiència pot dir, mira, doncs aquesta perspectiva crec que és, em sembla més encertada. És molt personal això i puc estar d'acord o no, que quasi que ja estic d'acord, per sort, però per a mi va ser molt revelador veure com la imatge que m'havia fet potser de la Montserrat també tocant fa uns anys o en gravacions o també havia buscat vídeos d'ella d'algunes obres i arribar amb ella i dir mira, toca-ho des d'aquest punt i no des d'aquest altre. I això va ser molt, molt enriquidor per a mi.
1: La gent molt atenta, superatenta, molt silenci en les explicacions, això us ha arribat també.
0: Sí, ha estat un luxe poder-ho fer amb aquest grup, es notava l'interès en tot. Jo crec que ningú venia preparat per la quantitat de temes que hem obert, d'història, d'arquitectura, de música, de tot, d'ofici, i tenia una mica de por d'obrir tants temes en una ruta així, però la sensació és aquesta, que hi havia molt interès per part de tothom, que tothom ha pogut tornar a casa havent après alguna cosa, i amb inquietuds noves, segurament, que tant de bo això neixi en més interès per aquest instrument, que ja hi és, a dir, per sort tenim un públic molt interessat, però que potser això els hi desperti, els motivi més a participar d'aquest instrument, que segueix, gràcies a la Montserrat, segueix renaixent des de fa tants anys. La Montserrat va obrir un camí de renaixença de l'orgue a casa nostra, que no s'ha acabat, i que duri molt més, que segueixi aquest camí, i tot això li hem d'agrair moltíssim a la Montserrat i no sé si mai li podrem agrair prou. Que visqui molts anys perquè li hem d'agrair molt més encara. Sí.
1: La ruta començava a Santa Maria del Mar, que és un espai i un orgue que coneixes perfectament.
0: Sí, era un luxe també començar a casa. Per mi era molt més còmode, és com el Barça quan juga al Camp Nou. I Santa Maria del Mar és un lloc molt peculiar. Molt peculiar perquè ens permet veure la història de l'orgue avui en dia. Veiem els forats dels instruments que hi ha hagut, veiem a l'arquitectura rastres dels incendis, de la destrucció, i podem veure també orgues històrics en un lloc nou, restaurats amb criteris moderns, es poden veure tantes coses que per això també hem insistit molt en tota la història de Santa Maria del Mar, perquè ens permet tenir aquesta imatge global de la història de l'orgue des del segle XIV fins al segle XX.

0: Ens agrada molt que has explicat de l'Orgue de Santa Maria del Mar i de la història de la Basílica i tenim moltes ganes de tornar-ne a parlar al programa, o sigui que t'emplacem ja des d'aquí a dedicar un taller del luthier a aquests orgues de Santa Maria del Mar, o sigui que la invitació està feta.
1: Encantadíssim.
0: Moltes gràcies, Joan Seguí, felicitats i fins aviat.
1: Fins ben aviat, moltes gràcies.

La música de Nicolas Bruns, en la versió del mateix Joan Seguí, acompanyava la conversa amb aquest organista. La ruta que visitava diferents orgues històrics del barri gòtic va tenir lloc dos dies abans de la inauguració oficial de l'orgue Montserrat Torrent. Per això en Joan Seguí feia referència a l'absència de la música de Bach en aquest recorregut. Aprofito per recordar que ara fa unes setmanes vam dedicar tot un programa, tot un taller del Luthier a la inauguració d'aquest orgue, el de l'Oratori de Sant Felip Neri. El trobareu al web catmusica.cat/tallerLuthier. Continuem escoltant encara algunes de les converses que vaig poder enregistrar just al finalitzar aquesta ruta dedicada als orgues històrics de Barcelona i sentim ara la veu de l'organer que va participar en aquesta visita, l'Òscar Laguna.

0: Hola, Maria.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé. Tu d'orgues hi entens? Estàs avessada? Què t'ha semblat, tot plegat?
1: No, jo d'orgues no hi entenc. El que passa és que n'he sentit molts i m'agrada molt. I a mi m'ha semblat molt bé tot això, tota aquesta explicació, perquè, a més, he vist que hi havia gent que en sap molt i també heu agafat algú que em sembla que no havia sentit mai un òrgan i sabia com funcionava. I tot això va molt bé perquè així es va eixamplant el coneixement de l'òrgan.
0: Els diferents òrgans que hem sentit, hi ha riquesa aquí.
1: És que demostren justament això, que l'òrgan no és un instrument com el piano. Ja sé que hi ha pianos diferents, però en el fons és el mateix. Aquí cada òrgan té la seva personalitat. I per tant, ho ha dit el Joan, cada organista s'ha de preparar per tocar la mateixa obra de manera diferent, amb un òrgan diferent. I no cal dir parlar dels organers, que aquests ja deuen estar una mica bojos de buscar totes aquestes coses, les harmonitzacions. Nosaltres diem una afinació.

0: població i no n'hi ha prou. S'ha de tenir en compte tot el lloc on està, sobretot. Una cosa que no s'ha dit, la gent que hi ha en el local en el moment que es fa el concert, això també et varia el so.
1: Hi ha algun dels hores que no haguessis sentit mai, que l'hagis sentit avui per primer cop?
0: Sí, jo no havia sentit mai el de Sant Sever ni el de Sant Just i Pastor. Els altres sí, fins i tot aquest havien vingut ja un diumenge, no fa gaire, a escoltar el Bernat.
1: Molt bé, moltes gràcies, Maria. Fins aviat.
0: Fins aviat.

0: Hola, Ricard.
1: Hola, bon dia.
0: Què t'ha semblat?
1: Espectacular i un regal, un complet regal. Jo diria que m'ha sorprès de saber una cosa que tenim i no sabem, i descobreixes els entorns i sobretot el que són els orgues, la música i les persones que han portat aquest tema amb totes les seves explicacions, l'organista que ha estat de Déu, espectacular, molt content, supercontent i molt agraït.
0: De fet, no era només a veure orgues i a sentir orgues, sinó que també s'ha parlat de l'ofici d'organer, l'ofici d'organista, és a dir, és com un tot, no?
1: Evidentment, i històries de construccions, de manteniments, de coses que han passat, i l'entorn, les esglésies, el terra de fusta que influeix amb el so sobre el terra del que és marbre. Sí, són conceptes que potser no coneixem o no els tenim en compte, i és molt positiu de que ens ho expliquin.
0: L'orgue millor en directe.
1: Sens dubte. L'entorn de les esglésies, cadascuna en el seu volum diferent, també dona una caixa de ressonància diferent, i això és a valorar molt.
0: Moltes gràcies, Ricard.
1: De res, a vosaltres.

0: Hola, Mercè.
1: Hola, bon dia.
0: Què t'ha semblat, tot plegat?
1: Bueno, increïble, o sigui, una experiència, i això sí que és una experiència, i no moltes de les que venen. Fantàstica, vull dir, molt enriquidora, molt variada. Bueno, un privilegi haver pogut assistir, a més, amb els miniconcerts en directe de cadascuna d'aquests òrgans, d'aquestes esglésies, amb les explicacions dels experts en cada matèria, amb estètiques musicals i tan diferents. Molt positiu, molt positiu, molt contenta.
0: Hi ha alguna cosa que t'hagi sorprès especialment?
1: Bueno, mira, per exemple, el que acabem d'escoltar, no? L'orgue d'aquí de Sant Felip Neri, que està just a punt d'inaugurar-se oficialment. Això és una primícia, és un regal, un regal.
0: Cada orgue és diferent, cada lloc és diferent. Diguem que el lloc on està situat l'orgue també condiciona.
1: Sí, bueno, jo no sóc una entesa ni molt menys amb la matèria, no? Però sí, evidentment, la ubicació dins de l'església dels orgues, l'estètica fins i tot física de cadascun dels orgues, sí, i les diferents peces que hem escoltat, doncs també, clar, de diferents èpoques, diferents estètiques, un compendi.
0: Moltes gràcies.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: lutier@catmusica.cat.
1: Notes al peu, amb Pepe Reche.
2: Pepe, bon dia, bona hora.
3: Molt bon dia.
2: Notes al peu, aquest és el títol d'aquesta secció que sorgeix d'un llibre. Fem una mica de recordatori de l'origen d'aquesta part del taller del lutier.
3: Doncs aquesta part són les moltíssimes notes al peu que hi ha en aquest llibre, que es diu Entre les Diesmedes i Ariel, que tracta com tant músics en la vessant gran de la paraula, és a dir, directors d'orquestra, solistes, compositors i també, com no, intèrprets, doncs van formar part d'una realitat musical increïble als anys 20 i 30 del segle passat.

0: del segle XX, aquí a Barcelona, a través de l'Orquestra Pau Casals, tot el que ens va arribar de visita i tot el que aquí hi havia per sonar.
1: I aquestes notes al peu, en format sonor, per dir-ho així, són el contingut d'aquesta secció on apareixen, com deies, noms coneguts. Hem parlat d'Alban Berg, evidentment hem parlat de Casals, de Gerard, de Conxita Badia, però noms que potser no són tan coneguts pel gran públic, oi?
0: Sí, deia no sé qui que la història sempre queden els grans noms, però que al final qui va posar les pedres de les piràmides no sabem com es deien. Doncs estem buscant tots aquests obrers, tots aquests treballadors de la música en el seu ampli sentit de la paraula, que són els que feien sonar aquestes notes i aquestes partitures aquí. Noms que avui no han passat als llibres d'història, però que de tant en tant rescatem.
1: De fet, avui em sembla que parles de la relació, la vinculació entre dos d'aquests noms menys coneguts, però que ja han tret el cap en aquesta secció.
0: Doncs sí, avui t'explicaré una petita batalleta que m'ha passat recentment, perquè aquesta nota al peu no hi és al llibre. Aquesta és nova perquè fa molts pocs mesos doncs que s'ha produït una connexió d'aquestes, una casualitat una mica mística o màgica, que ens diu que el món és molt petit, que és una de les coses que hi ha a una d'aquestes cartes que tinc al davant. El món és molt petit, s'ha fet molt petit, i doncs de vegades casualitats i coincidències ens permeten avançar en la recerca, en conèixer les relacions entre músics o circumstàncies de la vida.
1: Doncs endavant.
0: Doncs fa uns quants dies parlàvem d'un dels trompistes més importants de l'orquestra, com no, havien de parlar de trompistes, que era Willem Falkenier. Recordem, nascut a Holanda, solista de l'Òpera de Berlín, amic de Casals, que s'hi està un parell d'anys, tres, a Barcelona, amb l'Orquestra Pau Casals, i que de sobte doncs, no contesta les cartes de l'orquestra perquè s'ha anat a fer les Amèriques. Recordem que acabarà com a solista de l'Orquestra de Boston i allà es jubilarà. Fa uns quants dies parlaven d'un flautista, Francesc Casanovas, català, nascut a França, va passar un temps estudiant per allà, va formar part molt jovenet de l'Orquestra Pau Casals i després aquest no se'n va fer les Amèriques en un principi, sinó que se'n va a l'Imperi Britànic, guanya l'oposició i se'n va dirigir un conservatori a l'Índia.
1: Se'n va fer les Índies.
0: Se'n va fer les Índies, sí, les altres Amèriques. Doncs allà doncs dirigirà aquest conservatori, serà director també d'orquestra per allà, mestre de Zubin Mehta, entre d'altres coses, i també en algun moment a fer les Amèriques perquè no només era flautista, sinó que era flautista, era clarinetista, era saxofonista i als Estats Units guanya un gran premi com a saxofonista i a més compositor. Després tornarà a Catalunya i se'l coneix, darrerament se'l va conèixer per l'activitat que va tindre al voltant de certes bandes de música. Va ser director tant a Amposta, com a Llíria, com a Torrevella, al País Valencià. Doncs parlàvem d'aquest personatge i et deia, hi ha una exposició que està voltant per totes aquestes ciutats, també a Madrid, arribarà aquí a Barcelona en un no sé quan, però arribarà. Doncs sí, va arribar. I justament jo entrava a l'ASMUC, que és on va haver aquesta exposició, i hi havia el muntatge d'aquesta exposició. Encara no s'havia estrenat. La inauguració era el dia següent. Curiosament, d'aquelles coses que diuen que el món és molt petit, el comissari d'aquesta exposició és Juan Francisco Cayuelas, que durant molts anys va ser professor de flauta del Conservatori Superior de Música de Múrcia, que és on jo fa molts anys vaig estudiar. I van coincidir allà. No han coincidit dins de l'aula, però sí que jo sabia qui era, perquè l'havia vist per allà molts cops durant aquests 4 anys d'estudis per allà. Doncs el vaig veure per allà, el vaig anar a saludar. Hola, Juan Francisco, sóc el Pepe, no ens coneixem, però mira, estic per aquí, sé que estaves a Múrcia, m'interessa molt aquest personatge. Van començar a parlar. I quan em va voler situar, però quin instrument toques? Jo sóc trompista. Trompa! Doncs escolta, saps que hi ha unes cartes d'un trompista amb un nom alemany dirigides al Francisco Casanovas.
1: I a tu els ulls se't van obrir com taronges, com a mínim.
0: Doncs jo li vaig dir, Juan Francisco, jo estic ara mateix al·lucinant, però ara diré un nom. I sabent que segurament no era, li vaig dir un altre nom, perquè tenim un altre trompista que va tindre relació aquí amb Catalunya, que és Wendell Hoss, va estar relacionat amb diferents músics de per aquí, i vaig pensar que podia ser, tot i que en el fons sabia que no era. I em va dir, no, un nombre així com a massa alemany. No era Hoss. Li vaig dir, doncs,

0: no pot ser un altre que Willem Falkenier. Em va mirar i va dir, sí, sí, com ho saps? I jo vaig dir, Juan Francisco, jo estic al·lucinant perquè estic veient què és aquest Falkenier, ara al·lucinaràs tu, però jo diré que conec la neta d'aquest senyor. Estic en contacte amb la família d'aquest senyor i aleshores li vaig explicar, és aquest membre de l'orquestra Pau Casals, li vaig explicar una mica la història, que ja n'hem parlat aquí. Mm-hmm.
1: Perdona, de fet, tens alguna de les trompes d'aquest senyor?
0: Tinc tres trompes a casa, sí, d'aquest senyor. Per tant, una mica coneixia el personatge. Doncs allà paradíssims, sí, sí, he de buscar... Jo tinc les cartes perquè el Juan Francisco Cayuelas va ser deixeble de Casanovas. Diguem que quan Casanovas ja amb 70 i molts, 80 anys, arriba a Torrevella, doncs es troba un jovenet Cayuelas que estava començant amb la flauta i el jovenet Cayuelas al·lucina amb aquell personatge que se li presenta al davant i que li explica totes les batalletes doncs, viscudes a l'Índia, viscudes als Estats Units i viscudes per tot el món. I actualment és el seu biògraf, ha tingut molt de contacte amb la família, tant com per conservar doncs, els seus instruments. Vull dir que jo tinc trompes del Falkenier, el Juan Francisco té també una de les flautes de Casanovas i, a més, documentació. I em va dir, he de buscar perquè tinc unes cartes, te les he de passar. I, a més, i aquí ja es va parar el món, dic, a més, què pot haver-hi més?
1: Digues, digues.
0: Doncs ja li va dedicar una peça, li va dedicar una obra. Sí, sí, un pas doble. Aquella tarda jo tenia el meu telèfon, el WhatsApp, la còpia del pas doble Amoríos que li dedica Casanovas a Falkenier.
1: Carai, doncs sí que van ser amics, no?
0: Doncs això és el que m'intrigava a mi, és què poden dir aquestes cartes, de quan són, en quin moment s'han produït, perquè clar, Falkenier va estar, deia, 2-3 anys, des del 21 fins al 23, a Barcelona. A Casanovas també va estar molt poc temps a l'orquestra, perquè de seguida va començar a voltar pel món. Per tant, estem parlant de màxim aquests 2-3 anys de coincidència, que és el que ha passat aquí.
1: Però a més dius que Casanovas era molt jove.
0: Sí, sí, sí. Tots dos eren molt joves, van compartir aquesta experiència plegats amb l'orquestra Pau Casals i la curiositat era què diuen aquestes cartes, de quan són i què diuen. Uns pocs dies després, passat a tota la inauguració i tota la feinada que tenia el Juan Francisco amb l'exposició, doncs el mateix, m'arriba al WhatsApp un PDF, carta del 16 de setembre de l'any 45. Per tant, estem parlant de més de 20 anys més tard d'aquesta coincidència. I una segona carta del mes següent, del novembre del 45. I és increïble llegir el contingut d'aquests dos documents perquè sembla que ha passat molt poc temps. La relació és interessantíssima, sembla que s'han deixat de veure ahir, tot i que hi ha una enyorança molt, molt gran. Coses que passen. Doncs la primera carta sembla ser que és a través d'un amic comú que reprèn el contacte i la primera carta és del flautista de Casanovas a Falkenier. Aquesta carta no sabem on està, potser es conserva la casa, he de tornar a buscar.
1: Clar, només per això ja val la pena que tornis a Amèrica,
0: només per això, no? Hem de tornar a buscar aquestes cartes. El que tenim és la resposta, una primera resposta i una segona carta, tant del setembre com del novembre, del trompista. I aquí la primera cosa que li diu és sí, sí, me'n recordo perfectament de tu i dels nostres amics de Barcelona i per casa tinc una foto que ens van fer. Una altra foto que he d'anar a buscar-la si és que encara existeix, si és que es conserva. Això, una foto feta als anys 20 amb músics de l'Orquestra Pau Casals, tots junts, vés a saber en quina circumstància. No sé si ben bé una foto d'orquestra, que aquesta sí que la conservem, on es veuen els diferents músics, on tenim a Falkenier ben identificat, o una fotografia en un altre context. No ho sabem. M'alegra saber de tu, m'alegra saber que has pogut escapar d'aquells anys terribles de la Guerra Civil. Pensem això, que s'havien deixat de veure als anys 20 i que reprenen el contacte als 40. I li explica una mica la vida. Li diu, fa 22 anys que estic a l'orquestra de Boston, estic a punt de retirar-me. Abans de retirar-me m'agradaria escriure un mètode per a trompa. Aquí obrim un altre enllaç cap al futur. Aquest mètode, el manuscrit, la còpia d'aquest mètode està a casa. Per tant, algun dia espero poder publicar aquest mètode amb tota la idea que tenia Falconer sobre com s'havia d'ensenyar la trompa. Doncs...
1: Quan dius a casa, és a casa teva, eh?
0: Sí, la còpia. L'original continua als Estats Units, però la còpia sí, amb molts esborranys, un document molt, molt interessant. Doncs li explica això, que abans de jubilar-se vol fer aquest...

0: vol publicar aquest mètode i li diu, ara que la guerra ha acabat, pensem que estem a l'any 45. La guerra és la Segona Guerra Mundial, clar, que feia cosa d'uns pocs dies que havia oficialment acabat. I parlen de la guerra tant per aquesta referència a la Guerra Civil com per aquesta referència a la Segona Guerra Mundial que ha acabat. A més, dos dels fills de Falconier eren soldats. Eren soldats en el sentit que els havia tocat anar a la guerra amb l'exèrcit dels Estats Units i, de fet, a la carta diu, estic esperant que tornin. Ara que s'ha acabat la guerra, estic esperant que tornin a casa per tornar-los a veure. Per tant, aquesta guerra que està campant per la vida d'aquests dos personatges, especialment el cas de Falconier, que sabem que era un pacifista decidit i que un dels motius d'anar als Estats Units és per evitar el que està passant a Europa de mitjans dels anys 20 i que la van endevinar bastant. Per tant, sabem que la guerra té molt de pes i els preocupa moltíssim. Una altra cosa que li explica en aquesta primera carta és que fa pocs dies ha escoltat el mestre Casals i escriu Mestre Casals en català, posa mestre, l'ha sentit a la ràdio, un concert que ha fet a Londres, li explica que no ha perdut el seu gran art, l'ha escoltat i l'ha sentit en plena forma. Aquest record del Casals, doncs de feia 20 anys, quan Casals tenia 40, en aquest moment, l'any 45, ja en té 60, diu, no, continua en forma. I a més, felicita a Casanovas perquè entenem que li ha explicat en aquesta primera carta, que no conservem, que ha estrenat una obra sinfònica. A l'Índia ha sonat Llegenda, una obra per a orquestra de Casanovas. I fins aquí hi ha com tota aquesta mena de records barrejats, li esmenta diferents noms de companys de l'orquestra amb els que ha perdut la pista, algun que li va escriure, fins i tot li va escriure, diu, l'última adreça que tinc és de Sant Sebastià. Pensem que molts músics es van exiliar o es va agafar la guerra a Sant Sebastià. No m'ha contestat, igual tu tens l'adreça, es preocupa per tots aquests amics de Catalunya. I fins aquí arriba la primera carta.
1: Abans has fet referència a Casals, que l'anomena com a mestre. La carta és en castellà?
0: Són cartes escrites en anglès. Pensem que Falconier, que deien que parlava una mica de català quan estava aquí a Catalunya, doncs el que parla és alemany, també sabem que parlava francès, parlava, evidentment, anglès, perquè feia més de 20 anys que estava als Estats Units, i Casanovas, doncs, a l'Índia, segurament el que parlava era més anglès que català.
1: Per tant, entre ells es van comunicar en anglès, això està clar, eh?
0: Sí, sí, sí. Amb una excepció, com et deia, diu Mestre Casals en català i encara ens espera una última frase que serà en castellà.
1: Deies que aquesta era la segona carta, la primera del trompista cap al flautista.
0: Exacte.
1: Però n'hi ha una altra.
0: N'hi ha una altra. Cosa d'un mes més tard, hi ha una segona carta on no sabem si va arribar una altra carta del flautista o es van creuar, és el primer que diu. Diu, no sé si t'ha arribat la primera carta a temps, ara va una segona, no sé si has llegit la primera, però aquí va la segona. I reprèn una mica aquella conversa. Hi ha una part interessantíssima on parla, Falconier parla de com estan escrivint els compositors en aquell moment. Havia felicitat a Casanovas per aquella llegenda i li diu, m'agradaria molt saber, tinc moltes ganes de saber com escrius. I ara, en aquesta segona carta, explica, clar, és que ara tenim moltes tendències diferents, tenim la politonalitat, tenim la atonalitat, i no sé com escrius tu. Segurament té més a veure amb aquell estil que tant ens agradava, amb l'estil de Berlioz o amb l'estil de Haydn, segurament té més a veure amb això. I li esmenta, i aquí faig una altra finestra al futur, li esmenta un compositor vienès que es diu Hugo Cauder, que viu als Estats Units, que també ha fet les Amèriques un mica més tard, i li diu, m'agrada molt la música d'ell. I en parlarem en el futur d'aquest compositor i de la relació que té amb Falconier. Li fa aquest esment. I tot seguit, torna a parlar de Casals, torna a recordar aquell concert que ha escoltat a la ràdio a Londres, i comença a recordar, en aquesta segona carta, els seus amics, els seus coneguts, no només de l'orquestra, sinó de la ciutat de Barcelona. I és impressionant, hi ha un parell de coses que a mi m'han cridat molt l'atenció d'aquesta carta. El primer amic que recorda, el primer és Federico Font, ho diu així, ho escriu així, Federico Font, i posa en castellà, el óptico de la Rambla del Centro. Falconier portava ulleres. Per tant, segurament aquí a Catalunya algun problema va tindre o alguna cosa li va solucionar aquest óptico de la Rambla del Centro. I fa una segona referència a un altre negoci, el negoci del senyor Fossas, que venia oli d'oliva, a prop del Palau de la Música. si algú

0: coneix aquesta botiga, que jo no puc dormir sense saber on estava aquest negoci. I després hi ha un últim paràgraf d'aquesta carta que per mi és el més important, el que demostra la relació que hi havia entre els dos. Faig la lectura traduïda al català d'aquest original anglès. Diu, recordes les nostres passejades cap a Montjuïc i la nostra visita a la plaça de Toros? O les sardanes de Gràcia? Potser recordes també que vaig tocar el concert d'Strauss i que a l'acabar em vas dir «Usted tiene unos colchones como toro». I això diu en castellà. Recordem que Falconier va estrenar aquí a casa nostra el que en el seu moment era el concierto de Strauss, el primer concert, perquè ara més tard va escriure un segon, per tant, ara és el primer concert de Strauss, doncs va fer aquesta estrena. Una obra molt complicada, tot i que el segon encara ho és més, però que en aquell moment era una cosa que ningú havia escoltat, una cosa tan difícil, ningú havia escoltat un trompista enfrontar una obra d'aquestes característiques a Barcelona. Doncs el comentari d'aquest flautista ja el veieu.
1: Colchones como toro.
0: Colchones como toro, efectivament.
1: Déu-n'hi-do. Clar, aquest home vivia d'aquell record que el va marcar, està clar.
0: Sí, la cosa per mi més important és tant aquest sentiment, aquesta proximitat en la cosa sentimental, personal, en molts moments fa referència a Mrs. Falconier, és a dir, la dona. També, pel que diu, va estar aquí a Catalunya, amb ell, i també diu, recordem aquests nostres amics, us trobem a faltar, no sabem què ha sigut de... Hi ha tota aquesta part de nostàlgia i d'enyorança.
1: Tornant a Casanovas, deies que aquest professor de Múrcia era el biògraf. Per tant, hi ha algun llibre on puguem repassar, resseguir la biografia d'aquest gran personatge?
0: De moment no hi ha publicada cap biografia. El que hi ha és aquesta exposició, que ha sigut un resum d'aquesta relació de Cayuelas amb Casanovas i de tot el que va poder estudiar en base al relat del propi Casanovas, en base a tota la documentació i tots els objectes que conservava tant ell com després la família. Sabem que aquesta exposició ha estat en aquestes ciutats per on va passar Casanovas, ha estat aquí a Barcelona, ha estat a Amposta, ha estat a Llíria, ha estat a Torrevella, ha estat també a Madrid i sembla ser que anirà cap a l'Índia.
1: I no té res d'escriure un llibre sobre això?
0: Esperem que això acabi el que diuen negre sobre blanc, perquè és una vida interessantíssima i aquí doncs aquest petit capítol, aquestes dues cartes, que és dos trossets de paper respecte a tota la documentació que hi ha d'aquest personatge i com aquests dos paperets ens connecten dos personatges dels que aquí n'havíem parlat per separat i ara, mira, els hem trobat junts.
1: Aquesta és l'última secció d'aquesta temporada. Hi han prou notes al peu com per fer-ne més la temporada que ve, Pepe?
0: I tant, encara tenim algunes que tinc guardades i d'algunes noves que segur que surten.
1: Doncs amb moltes ganes de sentir més històries com aquestes que ens has portat avui. Pepe Reche, moltes gràcies i fins aviat.
0: Moltes gràcies.
2: El taller del Luthier. Catalunya Música.

Sentíem Francesc Casanovas, un dels protagonistes de la secció d'en Pepe Reche, interpretant a la flauta una melodia improvisada.

0: Pla i també a vosaltres per escoltar-nos. A reveure i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Ho veus?
2: Okay.
1: L'anys i anys. Això és molt nostre.
2: Molt.
1: Tant nostre com dir...
3: Posarem llum?
4: A la foscor.
3: O com dir...
1: Aventureres, aventurers.
2: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
2: Saps que és molt nostre, també?
5: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
2: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
1: O el Catalunya Ràdio.
6: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
7: 3CAT.
1: Molt nostre.
8: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
9: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorghi, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.
10: Aquest diumenge a Músiques Empoderades parlem de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística en la clàssica. A partir del cas Cavaller, ens preguntarem si una imitació es pot presentar com un document real. I què en dirà les empoderades?
8: Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins al Philia Hall de Yokohama. Ens n'anem fins al Japó per sentir un concert molt especial, un concert d'un flautista de Beck, Stefan Temming, i de l'arpista Margaret Köhl. Van fer una gira de concerts que els va portar fins al Japó l'octubre del 2024, un concert que formava part del programa Sound Stories, que Temming i Cole havien enregistrat en disc amb el segell Accent, un disc que va rebre 5 diapasons i, per tant, va quedar molt a prop del diapasó d'or francès, un projecte concebut com un recorregut musical de 5 segles amb la combinació tan particular de les flautes de Berg històriques. Se'n van presentant diversos models a cadascun dels concerts. És una de les característiques d'aquest programa, que ens presenta música des del primer barroc i fins a obres contemporànies, amb canvis freqüents d'instrument, amb arranjaments propis per al duo i amb un contrast d'estil i d'èpoques que gaudirem des d'ara mateix, amb compositors com Bach, Monteverdi, Händel, Marini, Castello o Koppel o Arvo Pärt, que són dos dels compositors d'avui dia de qui ens sentirem música des d'ara mateix, en versió del flautista de Beck Stefan Temming i de l'arpista Margaret Köhl. La gravació és de la radiotelevisió japonesa i ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest concert és ple de peces molt breus. És un concert que va anar transcorrent com dividit per blocs, i això és el que sentirem des d'ara mateix. El primer és fet amb música de Claudio Monteverdi, de Giovanni Battista Fontana i després amb música

de l'estonià Arvo Pärt. Per tant, ens n'anem cap al tombant del segle XVI, cap al XVII, amb aquests dos compositors italians. D'una banda, Claudio Monteverdi, de qui en sentirem Si dolce e il tormento, música que sentirem en versió per a flauta de bec i arpa barroca. I després encara un altre madrigal de Monteverdi, Quel sguardo sdegnosetto. A continuació arribarà la música del compositor de Brescia, que va treballar a Roma, a Venècia i a Pàdua, Giovanni Battista Fontana, un contemporani gairebé exacte de Monteverdi. En sentirem la sonata seconda i finalment aquest bloc s'acabarà amb música de l'estonià de 90 anys, Arvo Pärt. Tot això i per començar aquest concert d'avui en versió de Stefan Temming, flauta de bec, i Margaret Cole, arpa barroca.

Aquest és el primer bloc de música d'aquest concert que us oferim avui, una gravació de la ràdio televisió japonesa de l'octubre del 2024 amb el flautista de bec Stefan Temming, és un dels grans flautistes del moment, amb l'arpista Margaret Cole. Tots dos han fet un disc titulat Sound Stories en què hi ha el repertori que us oferim avui. Un repertori preciós que ha començat amb música de Claudio Monteverdi en amb sentit dos madrigals, Si dolce e il tormento i després Quels guardos de Nyoseto. A continuació ha arribat la sonata seconda de Giovanni Battista Fontana, que és un compositor pràcticament contemporani exacte de Monteverdi. Va néixer a Brescia, va treballar a Roma, a Venècia i a Pàdua. I després d'Arvo Pärt n'hem sentit una obra per a flauta de bec que ha introduït el que ha estat el final d'aquest primer bloc amb la música d'Andrea Falconieri, napolità nascut l'any 1585. Després d'això, continuarem aquest repertori

que va al llarg de 5 segles. Música d'aquell tombant de segle XVI cap al XVII, que és, de fet, on ara serem tota l'estona, amb la música de Jacob van Eyck, de Giovanni de Macke, de Giovanni Girolamo Capsberger i, finalment, de Samuel Scheidt. Són compositors que van viure des de la dècada dels 80, més o menys, fins a la segona meitat del segle XVII. Jacob van Eyck va ser un músic holandès d'origen noble, un músic que va néixer cec, va viure fins l'any 1657. En sentirem música per a flauta de bec. Després arribarà música per a arpa de Giovanni de Macke, que és un compositor que va néixer a Valenciennes com a Jean de Mac. D'ell en sentirem la Seconda Extravaganza. A continuació arribarà Giovanni Girolamo Capsberger, que és il Tedesco de la Tiorba, aquell compositor italià d'ascendència alemanya. I a continuació tornarà Jacob van Eyck amb una altra de les seues obres per a flauta de bec. I aquest bloc s'acabarà amb Samuel Scheidt i unes variacions. És música extreta d'aquest concert fet pel flautista de bec Stefan Temming, nascut l'any 1978. Fa concert amb l'arpista Margaret Köhl i els sentim des del recital que van fer al Philia Hall de Yokohama, al Japó.

El concert d'avui és un concert amb el so de la flauta de bec i de l'arpa barroca, un concert preciós que es va fer al Philia Hall de Yokohama l'octubre del 2024, una gravació de la radiotelevisió japonesa des de la qual sentim el flautista Stefan Temming amb l'arpista Margaret Cole. En aquest bloc han interpretat primer música de Jacob van Eyck, un músic holandès d'origen noble que va néixer probablement cap a l'any 1590, va viure fins al 1657,

Després hem sentit música de Giovanni de Mac anterior. Va néixer cap al 1540, mitjan segle XVI. Va néixer a Valenciennes com a Jean de Mac. N'hem sentit Seconde Extravaganze. Després ha arribat il Tedesco de la Tiorba, Giovanni Girolamo Capsberger, aquell italià d'origen alemany que va viure del 1580 fins al 1651. Hem sentit una de les seues obres, després ha tornat Jacob van Eyck i finalment aquest bloc s'ha acabat amb la música de Samuel Schacht. Música d'aquest concert d'aquests dos músics que havien gravat tot aquest repertori en disc, un disc que porta per títol Sound Stories, el trobareu editat pel segell Accent, un disc que va ser molt ben rebut per la crítica, un disc esplèndid que avui tenim ocasió de sentir des de l'actuació en directe d'aquests dos músics al Japó. Una actuació que ara continua amb Giovanni Spadi, és un compositor que ja va néixer quan començava el segle XVII. D'ell en sentirem un madrigal, Ancor che col partire. Després d'Antonio Bertali, que va néixer a Verona l'any 1605 i que va viure i que va morir a Viena l'any 1669, doncs ell en sentirem una xacona. A continuació arribarà el compositor de l'escola veneciana, Dario Castello. Ell encara va néixer a les acaballes del segle XVI i va viure fins al 1644. De Castello, en sentirem la sonata seconda. A continuació arribarà Jacob van Eyck, de qui ja n'hem sentit música en el bloc anterior, en aquest cas un madrigal, Amarilli mia bella, i finalment aquest bloc de música s'acabarà amb l'anglès Peter Phillips, nascut cap a l'any 1561, un compositor catòlic que per aquest motiu va haver de marxar cap a Roma. Va viure fins al 1628 i d'ell en sentirem també un madrigal, Amarilli di Giulio Romano. Tota aquesta música la sentim a continuació en versió del flautista de bec Stefan Temming i de l'arpista Margaret Köhl.

A Catalunya Música avui us hi estem oferint un concert molt especial, dos instruments que sentim junts en aquesta ocasió fent música de cambra, d'una banda la flauta de bec, de l'altra l'arpa barroca. El flautista és Stefan Temming, l'arpista és Margaret Köhl i el que han interpretat en aquest bloc del concert és primer un madrigal en cor que col partire de Giovanni Spadi, és un compositor nascut l'any 1609. Després hem sentit d'Antonio Bertali, un compositor veronès nascut l'any 1605, un músic que va viure pràcticament sempre a Viena i que és on va morir l'any 1669, doncs d'ell hem sentit una xacona. A continuació ha arribat la música de Dario Castello. Ell va néixer quan s'acabava el segle XIX, l'any 1590, i n'hem sentit la sonata secó. A continuació ha arribat l'holandès Jacob van Eyck, n'hem sentit un madrigal, Amarilli, Mia Bella, i finalment l'anglès Peter Phillips, música d'aquest catòlic que se'n va haver d'anar cap a Roma. És un compositor que va viure des dels anys 60 del segle XVI i fins l'any 1628. De Peter Phillips n'hem sentit el madrigal Amarilli di Giulio Romano. Tot això des d'aquest concert que aquests dos intèrprets Stefan Temming i Margaret Köhl van fer al Philia Hall de Yokohama al Japó l'octubre del 2024, un d'aquells concerts que han arribat a Catalunya Música a través de la UER i que avui us podem oferir. I que ara continuen amb música recent d'un compositor alemany nascut a Saarbrücken l'any 1965, però que va morir jove el 2022 amb 57 anys. Era flautista de bec, compositor, havia col·laborat sovint amb directors com per exemple Ivor Bolton, Harry Bickert o Joshua Rifkin, és Markus Zanhausen i d'ell en sentirem Lux Eterna, música per a flauta de bec. A continuació arribarà Johann Sebastian Bach i un dels seus preludis, el número de catàleg 998, el sentirem en la versió per a arpa barroca. Després de Bach també un fragment de les variacions Goldberg, el número de catàleg 988, i a continuació música d'un compositor danès d'origen jueu que va morir als 62 anys el 2006, Thomas Koppel. Amb ell s'acabarà aquest següent bloc de música i serà pràcticament la introducció del següent en què Thomas Koppel hi serà present i posarà el punt final al concert. De moment tanque aquest següent bloc de música extret del concert que us oferim avui, concert japonès del flautista de bec Stefan Temming i de l'arpista austríaca Margaret Köhl.

Aquest bloc de música s'ha acabat amb una obra de Thomas Koppel, que és un compositor danès d'origen jueu que va morir als 62 anys l'any 2006. Thomas Koppel serà present en el que serà a partir d'ara l'últim tram d'aquest concert d'avui, concert protagonitzat per Stefan Temming, flauta de bec, i Margaret Köhl, arpa barroca, que ara han interpretat en aquest bloc i per començar-lo Lux Eterna per a flauta de Markus Zandhausen, un compositor alemany de Saarbrücken, flautista de bec, compositor que va viure 57 anys fins l'any 2022. Després ha arribat la música de Johann Sebastian Bach, primer un dels seus preludis, el número de catàleg 998, i després un fragment de les variacions Goldberg. El bloc, com us dèiem, s'ha acabat amb Thomas Koppel, que és qui sentirem ara després de la música de Händel. De Händel en sentirem una ària de l'acte segon de l'òpera Rinaldo. I a continuació, el que interpretaran Stefan Temming i Margaret Köhl serà una de les melodies de Thomas Koppel. És el compositor danès que en aquest últim tram s'intercalarà amb la música de Händel, perquè després de Koppel, Händel tornarà, sentirem una ària de l'acte segon, en aquest cas, de l'òpera Juli Cèsar, i el concert s'acabarà amb Thomas Koppel, In a Symphony o Galloping Hoofs, música del compositor danès en versió de Stefan Temming, flauta de bec, i Margaret Köhl, arpa, que en aquest concert recorren 5 segles de música.

0: Així s'acaba el concert d'avui amb música del danès Thomas Koppel. Va viure de l'any 1944 al 2006. S'ha acabat amb una de les seues melodies. Thomas Koppel ha estat present en aquest tram final del concert, que ha començat amb una ària de l'acte segon de l'òpera Rinaldo, de Georg Friedrich Händel. Després ha arribat la música de Koppel, hem sentit una de les seues melodies, And Later On, i després ha tornat Händel de l'ambonària de l'acte segon de l'òpera Juli Cèsar. Finalment, Thomas Koppel és qui posa el punt final a aquest concert. Del flautista de bec Stefan Temming i de l'arpista Margaret Köhl, tots dos han fet un duo esplèndid i han interpretat molta música que ha fet recórrer 5 segles d'història, des del segle XVI i fins als nostres dies, amb la música de Koppel o la música de Markus Zahnhausen o la Tarbo Part. N'hem sentit també, sobretot de compositors italians, Monteverdi, Fontana, Bertali, Castello. Hem sentit música també de l'anglès Peter Phillips o de Johann Sebastian Bach. I tot això des d'aquest enregistrament que va fer la radiotelevisió japonesa l'octubre del 2024 al Philia Hall de Yokohama, al Japó. Era un dels concerts de la gira d'aquests dos músics que el 2024 van presentar en disc aquest repertori, un disc titulat Sound Stories, un disc del segell Accent, que va rebre 5 diapasons. Va quedar molt a prop del diapasó d'or francès. Un disc, per tant, esplèndid i un concert igualment esplèndid el que us hem ofert avui, el de Stefan Temming, flauta, i Margaret Köhl. Un concert que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Avui, després del concert Leos, Jana Čech i la sonata per a violí i piano que ara hi interpreta el violinista Ami Flamer amb Jean-Claude Penetier al piano.

Era el violinista Ami Flammer amb el pianista Jean-Claude Penetier. Han interpretat la sonata per a violí i piano de Leos Janáček.

0: Catalunya Música.
1: Directe a l'Òpera. Cada dissabte, un títol operístic del repertori de tots els temps des dels grans teatres d'òpera de tot el món. I aquesta setmana...

0: Des de Múnich, Simón Bocanegra, una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, que protagonitzaran el baríton George Petán en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Buratto, com la seva filla Amèlia, i el tenor Freddy de Tomaso en el rol del seu estimat Gabriele, acompanyats pel cor de la Ràdio Bavaresa i l'orquestra de la Ràdio de Múnich, dirigits pel mestre Ivan Repusic.
1: Directe a l'Òpera, els dissabtes a les 7 de la tarda, amb Xavier Montagut.

0: Sabies que els set de sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: A Catalunya Música fem sonar el violí vermell. Una hora dedicada a la música del cinema. El violí vermell, amb Xavier Casanet.
3: Us espero els diumenges a la una del migdia i sempre que vulgueu per internet a catmusica.cat.
2: I aquesta setmana...

0: actuacions de músiques del món en diferents escenaris europeus. Amb Marta Lanau.
1: Salutacions, moltes salutacions, com esteu des d'aquesta sintonia, la de Catalunya Música, i aquí comença una nova edició d'un ukelele concert, aquest espai on recuperem actuacions, concerts, música que ha tingut doncs lloc en escenaris europeus, també del nostre país, però avui no serà aquest el cas. Avui, en aquest ukelele concert, el gran protagonista és el so del dulcímer, l'instrument que coneixem dins de la família del salteri, un element instrumental que trobem doncs en força i diverses músiques folklòriques en zones que van dels Balcans als Estats Units, passant també per zones alpines, però també al Pròxim Orient i a l'Orient Mitjà. Avui la proposta ens porta concretament a Hongria, perquè el que sentirem va tenir lloc a l'Auditori Fonó Buda, ubicat a Budapest. És una celebració de dulcímer, del so del dulcímer, a càrrec del projecte Cimbaliland, amb el músic Jeno Listes com a convidat. En aquesta actuació, que va tenir lloc el 16 de maig de 2025 al Fonó Buda Concert Hall, així com es coneix el recinte internacionalment, es van poder copsar dues maneres, o segurament més de dues, en la interpretació al dulcímer. D'una banda, Balázs Unger, que és el líder del grup Cimbaliband, aporta el que alguns en dirien la força bruta o la manera segurament més ancestral sorgida del folklore, mentre que Jeno Listes representaria, en aquest cas, una tècnica segurament més sofisticada. En tot cas, el concert mostra tot un desplegament de virtuosisme i d'energia trepidant, on els dulcímers doncs, són recolzats per un elenc amb violí, guitarra, contrabaix i percussió. Són els músics que completen Cimbaliland, grup creat el 2006. Una mostra de com sona tot plegat, doncs la tenim aquí, en aquest concert, que avui recuperem gràcies a la vinculació de l'emissora amb la Unió Europea de Radiodifusió. I ara sí, us deixem ja amb aquest concert que celebra el so de dulcímer sense escatimar energia. Cimbaliband amb Jeno Listes a l'Auditori Fonó Buda de Budapest, 16 de maig de 2025.

L'energia de tota una celebració del so del dulcímer. Avui ens hem traslladat per una estona a Hongria, a l'Auditori Fonó Buda de Budapest, amb aquest concert que el maig del 2025 oferien el grup Simbal Ivan amb el músic Jeno Listis com a convidat. Després d'aquesta composició de Jeno Listis, el concert seguia amb una peça tradicional, un lament interpretat per aquest elenc de músics on figura com a líder Balázs Unger, que per molts és conegut com el Chuck Berry del dulcímer, i això no ens ho inventem nosaltres. Seguim amb aquest concert.

0: Opa, tirida! Berko Domival, és lista Xenöver.
1: I en aquest cas, l'energia ve d'un tema signat per Balázs Unger, el líder del grup Cymbal Iván, que avui estem escoltant en un concert amb un convidat, l'intèrpret de dulcímer, també Yeno Listis. Dos dulcímers, per tant, resseguint un recorregut que va de peces pròpies amb una visió de les músiques modernes a passatges tradicionals. Som situats a l'Auditori Fonó Buda, a Budapest, on es va celebrar aquesta actuació que avui recuperem a l'espai Ukelele Concert.

0: Així finalitzava l'actuació sota el títol de Celebració del Dulcimer, que va tenir lloc el 16 de maig de 2025 a Budapest, amb aquest instrument ancestral com a protagonista i amb el grup Cimbal i Band, liderat per Balázs Unger, i amb Jenő Liszt com a convidat. Tota una celebració energètica que hem recuperat avui a l'Ukelele Concert i sota el paraigua de la nostra vinculació a la Unió Europea de Radiodifusió. I fins aquí aquest Ukelele Concert, on us hem acompanyat, com sempre, amb molt de gust, Oriol Pinart, responsable de l'edició del so, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Esperem retrobar-vos ben aviat en aquesta sintonia on la música no s'atura. Salutacions i cuideu-vos molt.
1: Ukelele Concert.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Us convidem a sentir el concert per violí i orquestra número 1, Kehel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Giuliano Carmignola, violí, i l'Orquestra Mozart, dirigida per Claudio Abbado.

0: El violinista Giuliano Carmignola, amb l'orquestra Mozart, dirigida per Claudio Abbado, ens interpretava el concert per violí número 1, Kegel 207, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Interludi. Quan els més clàssics es fan escoltar a Catalunya Música.

Manuel de Falla va compondre la fantasia bètica l'any 1919. És l'obra que ara sentirem interpretada per Javier Perianes al piano.

0: Manuel de Falla és l'autor de la fantasia bètica que hem sentit interpretada pel pianista Javier Perianes.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Ara ens acompanya la soprano Patricia Petitbonc, acompanyada per l'ensemble vocal i l'orquestra barroca La Chetra de Basilea, dirigits per Andrea Marcon. Ens oferirà l'escena La nuit couvre les cieux de l'òpera ballet Les Índies Galants de Jean-Philippe Rameau.

0: La soprano Patricia Pettibon, amb el conjunt vocal i l'orquestra barroca La Chetra de Basilea, dirigits per Andrea Marcon, interpretava l'escena La nuit couvre les yeux de l'òpera ballet Les Índies Galants de Jean-Philippe Rameau.
1: Catalunya Música.
2: Franz Liszt és l'autor del poema simfònic Mazeppa, inspirat en el poema de Victor Hugo. Aquesta és l'obra que ara sentirem en la versió de l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1961.

0: S'acaba aquí el poema simfònic Mazeppa de Franz Liszt, que hem sentit interpretat per l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Herbert von Karajan.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel en la versió de François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona dirigida per Armin Jordan.

0: El pianista François-René Duchable i l'orquestra de la Suïssa francòfona, dirigida per Armin Jordan, ens han interpretat el concert per la mà esquerra en re major de Maurice Ravel.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: De Ludwig van Beethoven podrem sentir ara les 6 bagatel·les per a piano, opus 126, interpretades pel pianista Piotr Anderszewski.

0: El pianista Piotr Anderzevsky ens oferia les 6 bagatel·les opus 126 que Ludwig van Beethoven va compondre l'any 1824.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el concert per violí i orquestra número 1 en re major, opus 19, de Sergei Prokofiev, en la versió de Maxim Vengerov, violí, i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigida per Mstislav Rostropovich.

0: sentit el concert per violí número 1 en re major opus 19 de Sergei Prokofiev en la versió de Maxim Bengarov, violí i l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Mstislav Rostropovich.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Aquest diumenge, a Músiques Empoderades, parlem de suplantacions de veu, d'autoria i d'identitat artística en la clàssica. A partir del cas Cavaller, ens preguntarem si una imitació es pot presentar com un document real. I què en diran les empoderades?

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la franja dels concerts avui per compartir un altre concert de música de cambra. No va ser fins a la segona meitat del segle XIX que la música de cambra es va integrar a la programació de concerts públics. Fins aleshores estava limitada als espais privats i a l'escolta íntima. Aquest procés d'expansió va tenir el seu impacte també a Espanya i va animar els compositors a escriure música de cambra. El concert que compartim avui ens ofereix l'oportunitat de sentir dos quartets en piano pràcticament inèdits, compostos per Vicente Zurrón i Bartolomé Pérez Casas a principis del segle XX. Ens acompanyaran el pianista Josu de Solaun i els components del trio lírico Francisca Pich, violí, Attila Aldemir, viola i Gila Carni, violoncel. És un concert de la temporada de la Fundació Juan Marc 24-25, enregistrat per Ràdio Clàssica de Ràdio Televisió Espanyola l'abril del 2025 a la Fundació Juan Marc de Madrid. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Comencem amb una primera interpretació en temps moderns, la del quartet en piano de Vicente Zurrón, compositor aragonès que va escriure sobretot pel piano i diverses obres escèniques. Però la notorietat del seu nom va estar lligada a dos concursos de composició, el que va organitzar la Societat Filarmònica de Madrid el 1903 per distingir un quartet en piano i que Vicente Zurrón va guanyar, i el que va impulsar el Reial Conservatori de Madrid l'any següent per premiar un allegro de concert per piano. Aquest el va guanyar Enric Granados, però l'obra de Zurrón va rebre molts elogis i va tenir una presència regular a les sales de concert. El quartet en piano, que ara sentirem, té una estructura clàssica i el tractament compositiu segueix la tradició germànica, segons l'estil de Brahms. Arrenca amb un allegretto en forma sonata que confronta un tema elegant amb una melodia lírica de caràcter apassionat. Com a moviment lent, Zurrón planteja un andante de caràcter elegíac amb moments heroics. El tercer moviment, un allegro con fuoco, és segurament la pàgina més aconseguida de l'obra i destaca un original trio que conté figuracions creuades entre els instruments. I l'allegro con brio final és una brillant afirmació del virtuosisme que han d'assumir els intèrprets. Aquí tenim, doncs, el quartet en piano en re major de Vicente Zurrón, que sentim interpretat pel trio lírico i el pianista Josu de Solaun.

Primera interpretació en temps moderns del quartet en piano en re major del compositor aragonès Vicente Zurrón. Avui el trio Lírico i el pianista Josu de Solaun ens ofereixen quartets en piano gairebé inèdits de compositors espanyols Zurrón i el murcià Bartolomé Pérez Casas. Aquest segon va ser fundador de la Filarmònica de Madrid i primer director titular de l'Orquestra Nacional d'Espanya. Se'l recorda com a director d'orquestra i per la seva tasca de foment i difusió de la música simfònica. Però poca cosa se sap de la seva producció, que de fet és molt escassa. El 1903, quan tenia 20 anys, Bartolomé Pérez Casas també va presentar un quartet en piano al concurs organitzat per la Societat Filarmònica de Madrid. El seu mostra la passió que tenia per la teoria musical. Al llarg dels quatre moviments presenta un llenguatge harmònic actualitzat, modulant i cromàtic. La crítica va coincidir a qualificar la nova partitura com una obra molt moderna, cosa que en aquell moment significava declarar-la inspirada en les tendències de Franck i Dandy. El primer moviment arrenca amb

un motiu que reapareixerà al llarg de la partitura. D'aquesta manera, dota l'obra d'una estructura cíclica, com va fer Franck en bona part de les seves partitures instrumentals. L'estructura, de fet, és curiosa. Després de l'ambiciós Allegro vivace inicial, que és fidel als principis fonamentals de la forma sonata, Pérez Casas escriu dos moviments lents que porten les indicacions de balada andantino i molto adagio. I, per tancar, alterant l'ordre habitual, el compositor es decanta per un scherzo de ritme viu. Doncs bé, ara el trio Lirico i el pianista Josu de Solaun ens ofereixen aquest quartet en piano en re menor de Bartolomé Pérez Casas.

Amb ritmes i motius de la seguidilla murciana s'acaba aquest quartet amb piano en re menor del compositor Bartolomé Pérez Casas. El concert d'avui ens ha permès conèixer dos quartets en piano pràcticament inèdits, compostos al

1903 pel compositor aragonès Vicente Zurrón i pel murcià Bartolomé Pérez Casas. Ens han acompanyat el pianista Josu de Solaun i els components del trio lírico Francesc

0: 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Continuem endavant la nostra programació ara amb el concert per piano i orquestra número 2, Traces, que Albert Guinovart va compondre el 2005. Ell mateix el toca al costat de l'Orquestra Simfònica de l'Acadèmia de Sant Petersburg sota la direcció de Vasily Petrenko.

S'acaba aquí el concert per piano i orquestra número 2, Traces, que Albert Guinovart va compondre el 2005. Ell mateix el tocava al costat de l'Orquestra Simfònica de l'Acadèmia Estatal de Sant Petersburg sota la direcció de Vasily Petrenko.

0: Catalunya Música. El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.
0: Catalunya Música.

Sentirem a continuació la Sinfonietta per a orquestra FP 141 de Francis Poulenc en la versió de l'Orquestra Nacional de França dirigida per Charles Dutoit.

0: Francis Poulenc és l'autor d'aquesta sinfonieta FP 141 que hem sentit interpretada per l'Orquestra Nacional de França dirigida per Charles Dutoit.
1: Interludi. Els clàssics de la clàssica a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite per violoncel sol número 6, número de catàleg 1012 de Johann Sebastian Bach, en la versió del violoncel·lista Lluís Claret.

0: El violoncel·lista Lluís Claret era l'intèrpret d'aquesta suite per violoncel número 6, número de catàleg 1012, de Johann Sebastian Bach.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
1: Catalunya Música.

0: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.
1: Bona tarda i benvinguts al programa, que avui dedicarem a una de les obres més fascinants i poderoses de Giuseppe Verdi, Simon Boccanegra, amb un repartiment espectacular. El baríton George Patton, en el paper protagonista del Dux de Gènova, la soprano Eleonora Burato, com la seva filla Amèlia, el tenor Freddy de Tommaso, en el rol del seu estimat Gabriele, i el baix Alexander Vinogradov, com a Jacopo Fiesco, l'enemic del Dux. Us la portem des de Múnich, des del Prinz Regenten Theater, el teatre del príncep regent, on es va representar en versió concert a finals d'abril. D'allà és l'enregistrament que us oferim aquesta tarda i que ens ha arribat a Catalunya Música gràcies als intercanvis que ens fem les emissores de la Unió Europea de Radiodifusió. Amb l'assistència d'Oriol Pinart, que m'acompanya al control tècnic, us reproduirem Simon Boccanegra, que no és tan popular com altres títols de Giuseppe Verdi, però té una musicalitat excepcional. És un drama inspirat en les lluites de poder existents entre Gènova i Venècia quan totes dues ciutats rivalitzaven per la supremacia en el comerç marítim. Un drama que, de fet, és una història d'amor, d'intrigues polítiques i de llibertat. Una obra que versa sobre el poder del poble. Verdi va compondre aquesta òpera a la seva etapa de maduresa després de completar la famosa trilogia popular que conformen Il Trovatore, Rigoletto i La Traviata. La va estrenar el 1857 a la Fenice de Venècia, però aquella primera versió, en llibret de Francesco Maria Piave, sobre el drama homònim del dramaturg espanyol Antonio García Gutiérrez, no va tenir una bona acollida. L'estrena, de fet, va ser un fracàs, però Verdi realment hi creia i més de 20 anys després en va escriure una segona versió, amb l'ajuda ara d'Arrigo Boito, llibretista d'Otelo, que va refer-ne a fons el llibret per fer més comprensible la trama original. Aquesta segona versió de Simon Boccanegra es va estrenar el 1881 a la Scala de Milà, amb un èxit absolut i ha quedat com la versió definitiva.
0: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut, a Catalunya Música.
1: L'òpera Simon Boccanegra no té àries famoses ni temes coneguts com d'altres de Giuseppe Verdi, però la partitura serveix amb mestria el text i fa fluir amb molta eficàcia el seu obscur i ambiciós dramatisme. Musicalment és una obra meravellosa, amb una apreciable evolució en el llenguatge de Verdi, ja influït per Richard Wagner. És una òpera de transició escrita a partir d'uns fets històrics. L'acció té lloc a la Gènova del segle XIV, en uns moments d'enfrontament entre patricis i plebeus. Consta d'un

pròleg i tres actes, que us oferirem en dues parts. La primera inclourà el pròleg i l'acte primer, i la segona els altres dos actes. Us faig una sinopsi de la primera que de seguida sentirem. El pròleg ens situa a Gènova, una ciutat profundament dividida entre patricis, la noblesa, i plebeus, el poble, que està a punt d'elegir un nou dux. En aquest context polític tens i convuls, emergeix la figura de Simón Bocanegra, un antic corsari popular entre el poble que aspira a ser nou dux de la República Genovesa. Els seus partidaris el veuen com una figura capaç de posar fi als conflictes interns. Simón Bocanegra es presenta a les eleccions pensant que així es podrà casar amb la seva estimada Maria, filla del noble Jacopo Fiesco. Maria, però, apareix morta i la filla que havien tingut secretament, Amèlia, ha desaparegut. Fiesco exigeix com a condició per perdonar-lo que trobi la seva neta desapareguda, una nena que Simón no ha tornat a veure mai. Simón és proclamat duc de Gènova, però el seu triomf polític queda immediatament entelat. Descobreix el cos sense vida de Maria. L'òpera s'obre així amb una doble tragèdia, íntima i política, que marcarà tot el seu govern. Aquest pròleg conté la famosa ària de Fiesco, Il lacerato spirito, el seu esperit ferit pel dolor. Sense pausa arribarà el primer acte que fa un salt en el temps. Han passat 25 anys de l'elecció de Simón Bocanegra com a duc de Gènova. Ara és un governant cansat, assetjat per les lluites entre faccions, però decidit a mantenir la pau a Gènova. En un jardí proper a la ciutat hi viu Amèlia, una jove noble que en realitat amaga un origen misteriós. Amèlia està enamorada de Gabriele, un jove patrici d'ideals ardents i enemic polític de Simón Bocanegra. La situació és delicada. La mort d'Amèlia i Gabriele es veu amenaçat tant per les tensions polítiques com per les intrigues del sinistre Paolo, aliat aparent de Simón Bocanegra però àvid de poder. Quan Amèlia és cridada al Palau Ducal, es produeix un dels moments claus de l'òpera. Simón i Amèlia descobreixen que són pare i filla, separats des de la infantesa. És un instant de llum i esperança enmig d'un món dominat per la traïció i el ressentiment. Aquesta escena del retrobament de Simón Bocanegra amb Amèlia és molt emotiva. Tots dos comparteixen un dolç moment en un bell duet que es tanca amb Bocanegra pronunciant la preciosa paraula figlia, filla, amb una nota suau i alta. Tot i això, la reconciliació familiar no atura el conflicte col·lectiu. Al Consell de Gènova, Simón intenta imposar la pau entre nobles i poble, però l'assemblea acaba immersa en el caos. És una escena coral de gran força dramàtica. Simón s'erigeix en autoritat moral i política, condemnant la violència i reafirmant el seu somni d'una ciutat reconciliada. És quan sentirem Bocanegra cridant a la reconciliació, amb la coneguda ària Plebe Patrizi Popolo, que és la peça central d'aquesta escena. El primer acte es tancarà amb les ombres del futur ja ben presents, l'odi de Gabriele, les conspiracions de Paolo i la fragilitat d'un poder que, tot i la seva dignitat, es construeix sobre ferides que encara sagnen. És quan Bocanegra fa repetir l'aterrit culpable Sia Maledetto i la resta s'hi sumen, un final absolutament corprenedor, que sentirem en aquesta primera part amb les veus que apareixeran per aquest ordre. El pròleg, el baríton croat Lubomir Puskaric és Paolo. El baix baríton hongarès Miklos Sebestyén en el rol de Pietro. El baríton romanès George Petan en el protagonista Simón Bocanegra. I el baix rus Alexander Vinogradov interpreta Fiesco. I al primer acte s'incorporaran la soprano italiana Eleonora Buratto en el paper de la jove Amèlia i el tenor anglo-italià Freddy de Tomaso com a Gabriele Adorno. El mestre croat Ivan Rapusic dirigeix el cor de la ràdio bavaresa i l'orquestra de la ràdio de Múnic, de la qual és el titular des de fa 9 temporades. Us deixo amb el pròleg, l'acte primer de Simón Bocanegra, de Giuseppe Verdi.

0: impatrici.
1: Allora, il sino tutte volte,
2: tu fai fieschi.

0: Simón Bocanegra i tots a la sala del Consell s'uneixen per maleir l'home que va intentar segrestar Amèlia. Acabem de sentir la primera part de Simón Bocanegra, que ha inclòs el pròleg i el primer dels tres actes d'aquesta brillant òpera de Giuseppe Verdi, que estem gaudint amb les veus de George Patton en el paper protagonista, acompanyat per Eleonora Burato com a Amèlia, Freddy de Tommaso en el rol de Gabriele i Alexander Vinogradov en el de Fiesco, amb Ivan Repusic al capdavant de l'orquestra de la Ràdio de Múnich i el cor de la Ràdio Bavaresa.
1: Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut a Catalunya Música.
0: Ja m'ha esmentat abans que Giuseppe Verdi va revisar a fons Simón Bocanegra després de la primera i fracassada estrena a la Fenice de Venècia. Verdi creia en la seva òpera i després de 24 anys, en plena preparació del seu Otello, en va refer el llibret i la partitura. En aquesta segona versió, el canvi més evident és la inclusió de l'escena de la gala del Consell, que adquireix un valor polític. Ja no és només una festa popular. L'hem sentida en aquesta primera part que us hem ofert. Bocanegra ha clamat a l'amor i a la pau entre patricis i plebeus en un moment en què la situació política italiana passava per una fase delicada que enfrontava separatistes i nacionalistes. En aquesta revisió a fons que Verdi va fer a Simón Bocanegra hi té molt a veure la contribució d'Arrigo Boito, el llibretista d'Otello. Verdi va voler que fos ell el que s'encarregués del rector teatral de l'òpera i, a més, es va inspirar en els cantants que havien d'interpretar els papers protagonistes d'Otello. També el seu editor, el poderós Giulio Ricordi, li va demanar de manera reiterada que refés l'obra perquè la volia representar a Milà, especialment instat pels directius de la Scala, que volien refer una temporada, la de l'any 1881, que era un pèl fluixa. Verdi va aprofitar la revisió per tornar a compondre gran part de la música per adequar-la a la nova dramatúrgia d'Arrigo Boito, que reforçava les complexitats psicològiques dels personatges amb els canvis estilístics corresponents. Ho comprovarem de seguida a la segona part de Simón Bocanegra, que inclou els actes segon i tercer. Us en faig un resum. Som ara a les habitacions del Dux, al Palau Ducal de Gènova. Paolo vol venjar-se de Bocanegra amb l'ajuda de Fiesco i Gabriele. Fiesco s'hi nega, però Paolo troba la manera de convèncer Gabriele. Li diu que Amèlia és l'amant del Dux, esperant que amb això mati Bocanegra. Mentrestant, Paolo vessa verí a l'aigua del Dux. Entra Amèlia i es troba Gabriele, que l'acusa de ser-li infidel. Ja sola amb el seu pare, Amèlia confessa que Gabriele és l'home que estima. Bocanegra està horroritzat que la seva filla estigui enamorada d'un home que ha intentat matar-lo. Quan Simón Bocanegra es queda sol, ja més calmat, decideix perdonar els seus traïdors. És quan es veu l'aigua enverinada per Paolo i queda mig endormiscat. Se li acosta a Gabriele amb la intenció d'apunyalar-lo. Amèlia torna just a temps per aturar-lo. Bocanegra es desperta i és quan el Dux li confessa que Amèlia és la seva filla. Gabriele, ple de remordiments, li demana perdó i promet lluitar per la seva causa. Bocanegra, al seu torn, li concedeix la mà d'Amèlia en matrimoni i és aquí quan acaba l'acte segon amb un notable trio que donarà pas sense pausa a l'acte tercer i últim de Simón Bocanegra. L'acte tercer s'obre amb la gent de Gènova celebrant que el Dux ha derrotat els seus enemics. Paolo, de camí cap a la seva execució, fa saber a Fiesco que ha enverinat el Dux. Bocanegra entra a la sala afeblit pel verí i Fiesco s'hi enfronta. El Dux reconeix el seu antic rival, però és feliç de poder revelar que finalment va poder trobar a la seva filla, que en realitat és la pròpia neta de Fiesco. Plorant, Fiesco es reconcilia amb el Dux i li explica que Paolo l'ha enverinat. Abans de morir, Bocanegra beneeix Amèlia i Gabriele, recentment casats, i nomena el jove el seu successor com a Dux. Simón Bocanegra demana a Fiesco que s'asseguri que es compleixi el seu desig. Tothom plora la mort de Bocanegra. Un final esquinçador que sentirem amb les veus que apareixeran per aquest ordre. Lubomir Puskarić, baríton, és Paolo. Miklos Sebestien, baix baríton, en el rol de Pietro. Alexander Vinogradov, com a Fiesco. Freddy de Tommaso, tenor, canta el paper de Gabriele.

Eleonora Buratto, soprano, interpreta Amèlia, George Petant, baríton, en el rol de Simon Bocanegra, que els dirigeix, el mestre Ivan Repusic, que es torna a posar al capdavant de l'orquestra de la ràdio de Múnic i el cor de la ràdio bavaresa al Teatre del Príncep Regent de Múnic, on es va representar en versió concert el 26 d'abril. Aquí teniu els actes segon i tercer de Simon Bocanegra de Verdi.

Simon Bocanegra, dux de Gènova, ha mort amb el nom de la seva estimada Maria als llavis, però abans ha aconseguit garantir la pau i la felicitat per a la seva filla i el seu poble. Hem sentit Simon Bocanegra, de Giuseppe Verdi, que es va representar en versió concert el mes d'abril a Múnich, al Prinz Regenten Theater, al Teatre del Príncep Regent. Una actuació que va protagonitzar el baríton romanès George Petan en el paper principal. La soprano italiana

0: Parfit Paolo i el seu còmplice, el baix baríton hongarès Miklos Sabestian, com a Pietro. El mestre croat Ivan Repušić ha dirigit l'orquestra de la Ràdio de Múnic i el cor de la Ràdio Bavaresa, un dels grans protagonistes de la funció. Ja sabeu que podeu recuperar l'audició completa de Simón Bocanegra, de Giuseppe Verdi, a la plataforma 3CAT. L'equip de directe a l'òpera, amb l'Oriol Pinart al control tècnic i qui us ha acompanyat a la direcció i conducció, Xavier Montagut Pagès, us espera dissabte que ve a les 7 de la tarda, amb un dels títols menys coneguts de Verdi, Stifelio, un drama familiar intimista, allunyat de la resta d'òperes que va compondre el gran mestre italià. Fins aleshores, que passeu una feliç setmana amb bona música.
1: Directe a l'òpera. L'audició comentada d'un títol del repertori de tots els temps des dels grans teatres operístics de tot el món. Directe a l'òpera, amb Xavier Montagut.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert, de la mà de Pilar Sobirà.
1: Des del Festival Serbi de Novi Sad, aquest dissabte, actuació de Didi Bridgewater i el projecte We Exist, un quartet amb la pianista Carmen Staff, la baixista Rosa Brunello i la bateria Julie Sorry, que connecta amb l'esperit reivindicatiu i de protesta de la història del jazz.

Catalunya Música. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el concert per violí i orquestra en re major opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky. L'intèrpret serà el violinista Gidon Kremer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín que dirigeix Lorin Mazel.

Acabem de sentir el concert per violí i orquestra en re major opus 35 de Piotr Ilich Tchaikovsky, tal com l'interpretava el violinista Gidon Kremer amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín dirigida per Lorin Mazel.

0: Catalunya Música.
1: Continuarem amb el poema simfònic Fonts de Roma, d'Ottorino Respighi. El centrem en la versió de l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.

0: Acabem de sentir el poema simfònic Fonts de Roma, que Ottorino Respighi va compondre l'any 1916. L'intèrpret era l'Orquestra de Filadèlfia, dirigida per Riccardo Muti.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música us convidem a sentir el concert per a oboè Kehel 271K de Wolfgang Amadeus Mozart en la versió de Gerhard Turecek, oboè, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Karl Behm.

0: Acabem de sentir el concert per oboè Kehel 271K de Wolfgang Amadeus Mozart, interpretat per Gerhard Turecek, oboè, i l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Karl Behm.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia a Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir l'obertura Leonora, número 3, en do major, opus 72A, de Ludwig van Beethoven, en la versió de la Filharmonia Orchestra, dirigida per Otto Klemperer.

0: Acabem de sentir l'obertura Leonora número 3 en do major, opus 72A de Ludwig van Beethoven en la versió de la Filharmonia Orchestra dirigida per Otto Klemperer.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
1: Hola, bona nit. Avui viatjarem fins al Festival de Jazz de Novi Sad, a Sèrbia, per oferir-vos una actuació gravada el 12 d'octubre del 2025 al Teatre Nacional Serbi d'aquesta ciutat monumental que travessa el riu Danubi. Des de l'any 99, Novi Sad organitza aquest festival que combina la seva programació les actuacions de músics de la rica escena jazzística de les repúbliques de l'ex-Iugoslàvia amb les visites de grans figures internacionals. És el cas de Didi Bridgewater, convidada estrella de l'edició passada d'aquest festival. 4 dècades de brillant carrera amb una llista de premis i reconeixements internacionals avalant-la i amb nous projectes com We Exist, aquest que va publicar ara fa un any i que portava de gira per Europa amb el seu quartet. Avui sentirem Carmen Staff al piano i també a la direcció musical, Rosa Brunello al contrabaix i baix elèctric i Julie Sorri a la bateria. Una banda de veus femenines amb la qual Bridgewater proposa una resposta contemporània al projecte We Insist, aquell que l'any 63 havien estrenat el bateria Matt Roach, el lletrista Oscar Brown i la vocalista Abby Lincoln, coincidint amb el centenari de la proclamació de l'emancipació del president Abraham Lincoln. Un projecte l'esperit del qual segueix tenint vigència i que Didi Bridgewater recupera en aquest projecte de fort contingut reivindicatiu. Avui podrem reviure aquest concert gràcies a la gravació que ens ha fet arribar a la Ràdio Sèrbia, feta el 12 d'octubre de l'any passat.

La tria de cançons que ha fet Didi Bridgewater per al projecte We Exist és un reflex de la lluita per un món millor que han protagonitzat generacions d'herois. I a més reivindica el paper de les dones en la societat i en el jazz, reflectint amb la seva música què és el que passa al món d'avui. Aquí teniu Didi Bridgewater i el quartet We Insist des del Festival de Jazz Novi Sad. Comença el concert.

0: Carvalho. Carmen. Julie. Rosa. Nala, thank you so much.
1: Carmen Staff al piano, Rosa Brunello al baix i contrabaix, Julie Sogui a la bateria. Didi Bridgewater, que ens presentava les membres d'aquest quartet amb les quals ha fet la versió de People Make the World Go Round, una cançó de Tom Bell i Linda Creed per a la banda The Stylistics, una cançó estrenada el 1971, de la qual se n'han fet tant versions jazzístiques com pop. Didi Bridgewater, que està agraint ara els aplaudiments del públic serbi i presentant el tema amb el qual seguiran. És un blues de Percy Mayfield, escrit a principis dels anys 50 del segle XX, però que, desafortunadament, encara té vigència. És The Danger Zone, la zona de perill.

0: Carmen!
1: Didi Bridgewater converteix aquesta ovació amb Carmen Staff, que és la directora musical i pianista del seu quartet. Ovació després de The Danger Zone, el blues de Percy Mayfield, La zona de perill és a tot arreu, aquesta cançó amb la qual reflexionava a principis dels anys 50 sobre les tensions socials, la por al progrés destructiu i la incertesa de l'època. La cançó que ens està presentant ara Didi Bridgewater per seguir el seu concert és de Roberta Flack. Bridgewater vol dedicar-li aquest moment de l'actuació recordant que Roberta Flack va morir el febrer del 25. I la versió que farà és la d'una cançó del seu primer àlbum, un treball amb unes orquestracions i arranjaments d'una gran bellesa que la van impressionar. També la veu de Roberta Flack, tan única, amb aquell color que mai s'havia sentit abans. Una de les cançons d'aquest àlbum és Trying Times, de Donny Hathaway. Un homenatge, doncs, a Roberta i a Donny, aquest que Didi Bridgewater i el seu quartet ens proposen ara.

0: Rosa Brunello. Yes.
1: Didi Bridgewater compartint els aplaudiments amb la baixista Rosa Brunello, la pianista Carmen Staff i la bateria Julie Sobey. Bridgewater torna ara al seu vessant reivindicatiu. Ens parla dels horrors que s'han viscut a cada indret del planeta. Ella vivia a França durant la Guerra dels Balcans i és per això que va viure de prop el patiment i el dolor que comparteix amb el públic serbi avui. Li agradaria seguir el concert amb música d'un artista que va escriure justament sobre el dolor i el patiment que va experimentar en so, però ells eren negros, de color, negres. Aquesta cançó és un manifest sobre la societat i els no units Estats Units. L'artista autora de la cançó és Nina Simone, la cançó és Mississippi Goddam, i aquesta és la versió que Didi Bridgewater vol dedicar a Nina i a tota la seva gent.
2: Mississippi Goddam. Now I love doing the song and reminding people that it was a live recording of this song that Nina did. So on this album where the song appears, you hear her speaking to the audience. So she says, the name of this song is Mississippi Goddam, and I mean every word of it.

0: Nina Simone.
1: Didi Bridgewater, que dedicava aquesta versió del Mississippi Goddam a la seva autora, a Nina Simone. Nina Simone, que també va gravar aquesta altra cançó del doctor Billy Taylor, mentor també de Didi Bridgewater, que li va ensenyar algunes coses importants sobre el negoci de la música. És un himne a Amèrica i a la gent negra, amb un títol prou eloqüent. Tant de bo sabés què se sent en ser lliure.

Didi Bridgewater, l'estem sentint avui en directe des del Festival de Jazz Serbi de Novi Sad. El concert ens portarà ara cap a l'univers David Lincoln amb un parell de cançons del seu repertori. La primera, Throw It Away.

0: That's the truth.
1: Throw It Away, cançó d'Abby Lincoln, amb una lletra que transmet un missatge molt profund quan diu que no pots perdre allò que realment és teu. Didi Bridgewater, que ha dit que cantaria dues cançons d'Abby Lincoln, la segona ens diu que serà una cançó que quan es va publicar semblava una cançó d'amor, però que si ens fixem bé en la lletra veurem que en realitat parla de narcisisme. En aquest moment tenim un gran narcisista governant el seu país, així que quan canta aquesta cançó, actualment se li obre un univers nou. En faran avui una versió lliure. Espera que l'entenguem. La cançó es diu And It's Supposed to be Love. I se suposa que és amor.

0: Abby Lincoln.
1: Cançó d'Abby Lincoln, i se suposa que és amor en aquesta versió del quartet de Dede Bridgewater. Bridgewater està també agraint el paper de la banda, amb Carmen Staff, que ens ha delectat amb els seus arranjaments i solos, la baixista Rosa Brunello, també amb els seus solos, tant al contrabaix com al baix elèctric, i amb les seves experimentacions rítmiques. I la persona que està aguantant realment la rítmica de la banda, la bateria Julie Sorry, que ve de París i amb la qual parla o intenta parlar amb accent francès, un accent que Dede Bridgewater hauria de conèixer prou bé perquè ha viscut 24 anys a França. Julie Sorry, que s'ha assegut ara a la bateria per introduir un tema que segur que reconeixerem. És una cançó de Bob Dylan.

0: Vala. Thank you so very much.
1: Didi Bridgewater agraint aquests aplaudiments després de Gotta Save Somebody, una cançó de Bob Dylan, que és la que ha triat per tancar el seu concert. Carmen Staff, directora musical del projecte We Exist, també pianista d'aquest quartet, que sentia amb la baixista Rosa Brunello i a la bateria Julie Sauré. Llarguíssima ovació, el públic del festival serbi de Novi Sad no té cap intenció de marxar, segueix aplaudint Didi Bridgewater a l'espera de que arribi alguna propina. Sembla que Bridgewater no els decebrà perquè està presentant ara la cançó Compared to What, de Gene McDaniels, que qüestiona les contradiccions de la societat nord-americana de la dècada dels 60. Bridgewater la considera totalment vigent, però manté la seva fe en els joves perquè aquesta desconfiança s'esvaeixi.

0: We exist. We all exist. I see you.
1: L'himne Compare to What de Gene McDaniels, aquesta crítica social contundent que qüestionava la guerra del Vietnam, la hipocresia religiosa, el racisme, la pobresa i la manca de coherència entre els ideals proclamats i la realitat del 1966, que és l'any en què es va estrenar aquesta cançó. Didi Bridgewater la segueix mantenint viva el seu repertori perquè pensa que les reflexions que s'hi fan són totalment vigents al món actual. És per això que l'ha triat també com a cloenda d'aquest concert amb un fort compromís polític i social, aquest que ha proposat Didi Bridgewater amb el seu projecte We Exist, revisitant icones de l'activisme en favor dels drets civils en una declaració artística i política que connecta la tradició de protesta del jazz amb les qüestions actuals, com ara el gènere, el racisme o la justícia social. Didi Bridgewater, amb Carmen Staff, Rosa Brunello i Julie Sorry, que s'han acomiadat del públic del Festival de Jazz de Novi Sad, rebent aquesta llarguíssima ovació.

Tanquem la sessió tot agraint la feina d'en Josep Aymí en l'edició i control de so. Aquests viatges jazzístics que podem fer gràcies a la xarxa d'intercanvis de la Unió Europea de Radiodifusió ens portaran la setmana que ve fins a Riga per sentir un concert que ens fa arribar a la ràdio letona i que protagonitza un quartet que reivindica el Third Stream, és a dir, el corrent que apropa la música clàssica i el jazz. Una banda integrada per Indrikis Beigners al clarinet, Pranas Kendra a la guitarra, Andis Grunte al contrabaix i Erkis Mietzis al vibràfon. Dissabte a les 11 de la nit. No us el perdeu. Bona setmana.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Tot seguit ens acompanyarà el concert per piano en la menor, opus 54, de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipatti i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.

0: Acabem de sentir el concert per piano i orquestra en la menor, opus 54 de Robert Schumann, en la versió del pianista Dino Lipati i la Filharmonia Orchestra dirigida per Herbert von Karajan.
1: Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Tot seguit podrem sentir el quartet de corda Vistes al mar d'Eduard Toldrà, obra composta a partir dels poemes de Joan Maragall. En sentim l'orquestració de Gerard Claret, interpretada per l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra, dirigida pel mateix Gerard Claret des del violí.

0: És el quartet de corda Vistes al mar que Eduard Toldrà va compondre sobre els poemes de Joan Maragall. En sentíem l'orquestració de Gerard Claret i interpretada per l'Orquestra Nacional de Cambra d'Andorra amb Gerard Claret al capdavant. L'enregistrament és de l'any 1996.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanya la cinquena simfonia, la Reforma, opus 107, de Fèlix Mendelssohn. La sentim interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per John Eliot Gardiner.

0: L'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per John Eliot Gardiner, ens ha interpretat la cinquena sinfonia, La Reforma, opus 107, de Félix Mendelssohn.
1: Catalunya Música.
2: Continuem la nostra programació ara per sentir les tres peces per a piano d'Oche 946 que Franz Schubert va compondre l'any 1828. Ens acompanya el pianista Paul Lewis.